0: Si no em menges qualsevol cosa, per què te'n passes qualsevol emissora? Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre. Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre perquè gaudeixis del plaer d'assaborir la millor música.
1: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
2: This is Taylor Swift and this is my new single, The Fate of Ophelia.
3: The Fate of Ophelia.
4: Ràdio Palafolls.

Si no em menges qualsevol cosa, per què te'n passes qualsevol emissora? Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre. Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre perquè gaudeixis del plaer d'assaborir la millor música.

Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.7 FM.

Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.7 FM.

Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.7.

0: Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és
1: Ràdio Palafolls.
0: Si algú et pregunta, no ho dubtis, tinga-ho clar.
1: Escoltes
0: Ràdio Palafolls, el 107.7 FM.

0: L'Ajuntament compra de polseres, una vintena de polseres intel·ligents que alerten dels cops de calor per als treballadors de la brigada. El consistori ha anunciat l'adquisició d'aquesta vintena de polseres, que són intel·ligents i que tenen com a missió principal detectar i alertar sobre possibles cops de calor entre el personal que desenvolupa la seva tasca a la via pública, posant un focus especial en els membres de la brigada municipal. Aquests dispositius estan dissenyats per ser lleugers i còmodes, fabricats amb materials respectuosos amb la pell, per tal de permetre un ús continuat durant tota la jornada laboral. Aquestes polseres actuen com un sistema d'alerta tàctil personal que, mitjançant una potent vibració, avisa l'operari quan cal que s'aturi immediatament, busqui un ombra i es refresqui perquè s'ha superat els llindars de seguretat. El dispositiu no necessita dependre de cap aplicació mòbil ni tampoc de connexió al telèfon. Aquesta iniciativa s'emmarca en una tendència creixent de protecció laboral davant del canvi climàtic. En aquest sentit, la polsera es considera una espècie d'equip de protecció individual, un EPI, modern i necessari per fer front a uns estius que cada vegada són més sufocants. L'Ajuntament ja ha fet altres accions per evitar els efectes dels treballadors públics que fan feines a l'exterior amb temperatures que, per exemple, aquesta setmana han superat aquí a Palafolls els 36 graus al migdia. Per tal de minimitzar els riscos de l'exposició directa al sol, s'ha dotat també a la brigada de carpes portàtils, s'ha establert la possibilitat de modificar els horaris de treball per evitar les hores de calor més intensa, així com també els operaris disposen de gorres, crema solar i productes antimosquits, a més de rebre consells de salut específics per als perfils més exposats, amb l'objectiu compartit de protegir les persones que se consideren el recurs més valuós de l'administració local. Personal que també treballa a l'exterior en jornades de sol són els professionals de la jardineria del Servei de Jardineria de Palafolls, i el concurs per adjudicar el nou contracte ha quedat desert. L'Ajuntament haurà de tornar a licitar el contracte del Servei de Jardineria després que el procediment engegat fa unes setmanes hagi quedat desert. L'única empresa que s'havia presentat, que és l'actual adjudicatària, la Fundació del Molí, ha estat exclosa perquè la seva proposta no complia diversos dels requisits tècnics obligatoris establerts en els plecs de la licitació. El contracte, aprovat pel ple municipal al mes d'abril, tenia un pressupost de 462.000 euros i va inclòs i havia de servir per adjudicar el manteniment dels espais verds i l'arbrat viari del municipi. La convocatòria es va publicar al perfil del contractant, també el Diari Oficial de la Unió Europea, però només s'hi ha presentat una única oferta. Després d'analitzar la documentació, els tècnics municipals van concloure que la proposta presentada no incluïa dos dels requisits considerats imprescindibles. Davant d'aquesta manca de paràmetres obligatoris, la mesa de contractació va acordar excloure la Fundació del Molí d'aquest procediment i, per tant, proposar que la licitació es declari com a deserta. És tot, més informació d'aquí una hora.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Vols saber el que passa a Palafolls d'una manera àgil, ràpida, immediata i veraç?
1: Apunta't al canal de WhatsApp de Ràdio Palafolls.
0: Clica a l'enllaç que trobaràs a radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a l'apartat de canals de l'APP.
1: Sigues el primer a saber què passa al municipi.
0: Un servei dels serveis informatius de Ràdio Palafolls.
2: Ja has mirat avui el nostre web? Ja ets amic del Facebook? Ets un dels nostres seguidors de Twitter? Vols tenir els titulars informatius al teu web? Visita el portal radiopalafolls.cat i sigues un més a Ràdio Palafolls.
3: Deia Albert Einstein que si sempre fas el mateix, no pots esperar resultats diferents. Has pensat que si no et coneixen serà difícil que augmentis els ingressos? Posa't en marxa. Més de 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. Truca a Ràdio Palafolls i informa-te'n. Per menys del que et penses, podràs promocionar-te intel·ligentment directe als teus nous clients. Ràdio Palafolls, la inversió intel·ligent.
4: El Degorra és el concurs que et convida a passar un estiu totalment de franc.

0: Hola, molt bon dia a tothom. Ja som divendres 10 de juliol, últim dia de la setmana. Aquí a Ràdio Palafolls són les 10 i 6 minuts del matí. Comencem un nou programa de Gorra, el vostre company de l'estiu amb música que sempre funciona, dels grans temes dels 80 fins als hits més actuals. I avui no hi faltarà res, tindrem l'agenda de plans amb el Noto Verdis. Voldrem saber què passa aquest cap de setmana, en quin serra ens avançarà, com serà el temps, i com cada matí el concurs que tots espereu, el de Gorra. Quedeu-vos amb nosaltres, que ara us expliquem tot amb detall el concurs i comencem el programa.
1: 107.7 FM.
2: Ràdio Palafolls.
3: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
4: This is Taylor Swift and this is my new single, The Fate of Ophelia.
5: The Fate of Ophelia.
1: Ràdio Palafolls.

0: primers minuts de la gorra d'avui divendres i hem tingut el Beautiful People de Ed Sheeran i Alguien Como Tú de Los Secretos de l'any 2002 i anem amb un clàssic amb The Clash, Should I Stay or Should I Go?
1: Música, entreteniment i informació. Ràdio Palafolls, 24 hores amb tu.

0: Arribem a 2:15, és l'hora de la previsió del temps d'avui divendres. Tenim una petita treva de l'onada de calor o no? Quim Serra, bon dia.
1: Hola, molt bon dia. Podem donar per finalitzat ja aquest episodi de calor extrema que vam tenir sobretot entre dimecres i ahir dijous. Ahir encara a Mataró es superaven els 35 de màxima i a Vilassar els 36. Per tant, encara calor intensa. Aquesta passada nit ja han baixat les temperatures nocturnes en alguns casos de forma destacable. Per exemple, a Massuet del Far, l'estació meteorològica que tenim a la urbanització de Dosrius, es va arribar ahir a una mínima de 28 graus. El termòmetre no va baixar dels 28 i, en canvi, aquesta passada nit la mínima ha estat de 24. Segueix sent càlida, però evidentment ja molt més normalitzada per l'època de l'any. El mateix a Tiana, ahir 27, avui 24. A Mataró, ahir 26, avui 23. Per tant, temperatures que, com dèiem, es normalitzen i el mateix faran les màximes. Avui ja comença a entrar aquest vent de component entre l'est i el nord-est, un vent més humit, que farà que es mantingui l'ambient xafogós, però amb unes temperatures clarament més baixes. Les màximes avui cap a la costa, entre els 29-30 graus, cap a l'interior de la comarca al voltant dels 31-32. Per tant, ja temperatures normalitzades pel mes de juliol. Tot això en un dia en el qual hi haurà alguns núvols poc importants, no esperem pluges més abundants aquesta tarda, aquests núvols, però sense més conseqüències. La mar s'ha d'anar alterant i cap a la tarda ja tindrem algunes àrees de maror. Demà dissabte la temperatura encara baixarà una miqueta més a les hores centrals del dia, especialment amb màximes de 28-29 graus a la costa, 30-31 cap a l'interior de la comarca. Per tant, temperatures, tenint en compte que estem a l'estiu, doncs no massa altes, i tot això amb un cel variable, estones fins tot de cel tapat. No descartem que cap a la serralada litoral, cap a l'interior del Maresme, es pugui escapar alguna goteta puntual, però quatre gotes mal comptades. El vent que continuarà moderat i, per tant, la situació marítima dominada per la mar una mica alterada. Demà passat, diumenge, les temperatures més o menys es mantindran com les de demà dissabte, per tant, poques variacions de moment, però dilluns comencem una nova setmana i tornarem a tenir una entrada càlida que, sobretot cap a dimecres, dijous de la setmana vinent, podria tornar a arribar al seu punt màxim. Ja ho veurem com evoluciona. Tot dependrà de com vagi la humitat en superfície. En funció d'això, tindrem temperatures més altes o menys altes, però de moment doncs, la situació vindrà marcada, això sí, per la calor intensa novament de cara a la pròxima setmana.
2: Nosaltres no som de poble. Som de Palafolls. Som de Palafolls. Som de Palafolls.
3: T'espero. La vida i l'esperança.

0: sí, sí, ha arribat divendres de concurs. I avui portem un premi ideal per acabar la setmana en gran. Avui el premi que sortegem es tracta de remullar-se, llançar-se per tobogans, nedar a piscines i anar a veure animalons, perquè avui sortegem dues entrades per Marineland. Dues entrades per anar a passar el dia al Parc Aquàtic Marineland, aquí al costat de casa. Un pla perfecte per anar en família, amb la colla d'amics o en què vulgueu. Espectacles al matí, piscina, piscineta, tobogans a la tarda, un dia complet garantit. Tota la informació del parc, horaris i espectacles la trobareu a marineland.es per si voleu anar-hi preparats o no perdre res. A més, ja sabeu que els empadronats de Palafolls tenen descompte per entrar, però no caldrà aquest descompte si us toquen les entrades que estem sortejant avui entre la gent que ens expliqui què s'enduria al parc aquàtic sense cap falta. Quin és el vostre objecte imprescindible per un dia de piscines i tobogans? Tovallola, xancles, ulleres de sol, crema solar... Què no pot faltar un dia a Marineland? I la pregunta del milió és com podeu participar. Molt fàcil, com cada dia us ho recordem, truqueu-nos al 93-761-4701, escriviu-nos un correu a estiu@radiopalafolls o whatsapps al 607-64-65-66. Ens podeu explicar què no faltaria en un dia a Marineland. A les xancles, les ulleres de sol, el que sigui. A telèfon 93-761-4701, estiu@radiopalafolls.cat i 607-64-65-66. Seguim el de gorra a Ràdio Palafolls.
1: Així sonen els èxits a Ràdio Palafolls.

0: Aquest 2026 a Òptica Palafolls celebrem 30 anys cuidant la teva vista. I ho fem amb un estiu molt especial, perquè aquest 12 d'agost arriba un dels fenòmens més esperats, l'eclipsi solar. Recorda, observar un eclipsi sense protecció pot danyar greument els ulls. Per això, a Òptica Palafolls ja tenim disponibles ulleres homologades especials per veure l'eclipsi amb total seguretat. I aprofita també per preparar-te per l'estiu, amb la nostra gran varietat d'ulleres de sol. Moda, protecció i comoditat per a tota la família. Òptica Palafolls, 30 anys al teu costat protegint la teva visió cada dia. Som a la plaça Valls d'Ax número 2.
1: Busques la millor manera de fer conèixer el teu negoci?
2: Aposta per la proximitat, la flexibilitat i la repercussió de Ràdio Palafolls. 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. A què esperes? Truca al 93 761 4701 o visita radiopalafolls.cat.
3: Música, entreteniment, informació. Ràdio Palafolls.

Katy Perry d'aniversari ens portava Birthday i un tema del Canto del Loco, Tal Como Eres, del seu àlbum Zapatillas del 2005. I tirem enrere una miqueta per ballar amb David Bowie i Nile Rodgers, Let's Dance. Seguirem el de gorra després del butlletí informatiu.

0: Tot a punt, el Teatre de Palafolls per la gran final del 9è concurs Mosca. Demà se celebra la 9a edició del concurs de música jove Mosca a Palafolls. Aquest certamen, que s'ha consolidat com un referent cultural, arriba enguany amb una vitalitat renovada després d'assolir una xifra rècord d'inscripcions, 35 grups, el doble que l'edició anterior. D'aquests 35 grups, 6 són els finalistes que demà actuaran al teatre en una vetllada que començarà amb l'obertura de portes a les 8 del vespre. Durant tota la nit, les 6 formacions finalistes es disputaran els premis oficials. Són Juny del 99, Hader, Run Up, Now, Indubio i La Mosca Band. Es tracta de projectes integrats per joves que majoritàriament aposten pel català i que ofereixen directes potents sobre l'escenari. Albert Muñoz és tècnic de joventut de l'Ajuntament de Palafolls.
1: Tenim la 9a edició del concurs Mosca, que aquest any la realitzarem al Teatre de Palafolls. L'obertura de portes serà a les 8 de la tarda i bé, doncs, tot seguit començaran a pujar a l'escenari els 6 grups guanyadors: Indubio, Renault, Nau, Juny del 99, Jader i La Mosca Band. I per últim, doncs, hi haurà un tancament de fi de concurs que hem convidat en DJ Sendo. Durant tot l'esdeveniment hi haurà els diables que gestionaran una barra per tal, doncs, d'amenitzar l'esdeveniment.
0: Els grups competiran per 2 reconeixements, el premi del jurat i el premi del públic. Els assistents podran participar directament en una votació per escollir el seu grup favorit mitjançant una urna present en el recinte. Els guanyadors s'emporten un premi de 450 euros i, com a gran al·licient, també l'oportunitat de ser taloners a l'Alterfesta durant la Festa Major de setembre. Per fer més amena la nit, els Diables Folls organitzen el servei de barra i, a més, un cop finalitzades les actuacions i el recompte de vots, la festa continuarà amb la sessió de mashups de música catalana i èxits internacionals gràcies al DJ Sendo, encarregat de tancar aquesta 9a edició del Mosca.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Cada dilluns a Ràdio Palafolls tens una cita amb l'esport local i comarcal amb el Minut a Minut. Futbol, bàsquet, patinatge, boxa tailandesa, taekwondo, atletisme...
1: Parlem amb els protagonistes, les entitats i repassem l'agenda i els resultats de la jornada. Minut a Minut. Cada dilluns de 8 a 9 del vespre a Ràdio Palafolls i radiopalafolls.cat.
2: Anota el telèfon de la policia local de Palafolls. 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. Per a qualsevol incidència o emergència, 608-740-404. Per notificar moviments sospitosos, per fer denúncies o per sol·licitar la presència policial, 608-740-404 o el 112.
3: Bars, ferreteries, lampisteries...
4: A Palafolls hi tenim de tot.
3: Objectes de regal, roba íntima...
4: Per què marxar a fora?
3: Carnisseries, forns de pa...
4: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
3: Dolços, restaurants...
4: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
3: Fusteries...
4: I de Ràdio Palafolls.
3: Perruqueries, agències de viatges, farmàcies, botigues de...
5: L'estiu passa molt ràpid. No deixis que s'escapi ni un sol segon. Gaudeix de cada moment amb la música, els premis i bon rotllo de Ràdio Palafolls.

0: Doncs molt bé, seguim en directe amb De Gorra. Us posem en situació. Avui teniu l'oportunitat d'endur-vos dues entrades per Marineland amb els seus espectacles de dofins, les atraccions i el parc aquàtic per refrescar-vos aquests dies de tanta calor. Un pla ideal per gaudir amb família, amb amics, amb qui vulgueu, i només cal que contacteu amb nosaltres amb Ràdio Palafolls explicant-nos què no pot faltar un dia a Marineland per endur-vos dues entrades. Ens heu dit una ampolla d'aigua freda, ens hem dit moltes ulleres de sol, molta crema solar, i hi ha hagut trucades molt tendres que m'enduria a aquesta persona, m'enduria al meu company, m'enduria a la meva filla. I teniu fins a la una per continuar trucant al 93761-4701, estiu@radiopalafolls.cat i whatsapps al 607-64-65-66. Tornem a repetir, ens podeu trucar al 93761-4701, estiu@radiopalafolls.cat i whatsapps al 607-64-65-66, que seria l'imprescindible per endur-se a Marineland i passar el dia. Continuem amb el De Gorra d'avui.
1: No busquis fora el que pots aconseguir aquí. Música, entreteniment i informació local. Ràdio Palafolls.

0: arribat el moment del canvi. Aromana, el teu centre de teràpies i formació, ja funciona al 100%. És l'hora de cuidar-te i reconnectar amb tu mateix. Aromana fem teràpies holístiques, tallers i cursos que t'ajudaran a equilibrar cos, ment, emocions i esperit. No esperis més i obre el teu cor al benestar. Truca al 619 20 45 36. 619 20 45 36. O segueix-nos a xarxes socials a Aromaana Herbo. Centre de teràpies i formació Aromaana. El teu espai de llum, amor i transformació.
1: Cada dilluns a Ràdio Palafolls tens una cita amb l'esport local i comarcal amb el Minut a Minut. Futbol, bàsquet, patinatge, boxa tailandesa, taekwondo, atletisme...
2: Parlem amb els protagonistes, les entitats i repassem l'agenda i els resultats de la jornada. Minut a Minut, cada dilluns de 8 a 9 del vespre a Ràdio Palafolls i radiopalafolls.cat.
3: Lo dice todo, panorama
4: terrible, apocalíptico.
3: Persona que logró
5: Si saps què passa a l'altra banda del món, com pot ser que...

Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.7 FM.

0: No t'ho perdis.
1: Avui som divendres 10 de juliol. Repassem les principals activitats culturals d'aquests dies.
0: No t'ho perdis.
1: Aquí a Palafolls, el Congús Mosca acull la seva novena edició demà dissabte a les 8 del vespre al Teatre Municipal de Palafolls, organitzat per l'àrea de joventut de l'Ajuntament. Durant la nit, les 6 formacions finalistes pujaran a l'escenari per demostrar el seu talent davant del públic. Es tracta de Juny del 99, Jader, Renaut, Nau, Indubio i la Mosca Band, projectes novells integrats per nois i noies joves que oferiran directes potents amb les seves respectives posades en escena. A Palafolls, aquest estiu, el local jove de Can Batlle torna a portar els joves de Palafolls a viure un dia a PortAventura. La sortida serà el 23 de juliol, amb autocar que sortirà a les 8 del matí. L'activitat forma part del programa Estiu Jove 26, que aquest any combina rutes de muntanya, cursos de formació i, com a colofó, aquesta jornada de parc temàtic per als més joves del municipi. Pel que fa al preu, la sortida costa 32 euros pels menors de 18 anys i 41 euros pels majors d'edat.
0: No t'ho perdis.
1: Aquest cap de setmana serà les festes del barri de Valldolins de Blanes, amb activitats per totes les edats, xocolatada popular, concerts, tallers de pintacares i de figures de fang per la mainada, una quina, festa de l'escuma i DJ. Dissabte per dinar es farà una paella popular i diumenge una sardinada. Al centre de Blanes comencen a muntar les primeres parades de la fira d'atraccions al Passeig de Mar i a l'antic camp de futbol dels Pins, a motiu de la Festa Major de Santa Anna, que se celebra aquest mes. Oficialment, les atraccions començaran demà la seva activitat i allà hi seran fins dilluns dia 27.
0: No t'ho perdis.
1: Aquest 2026, Tordera celebra els 50 anys de l'associació La Nostra Dansa, i per això l'estiu arriba carregat de dansa a la plaça de l'Església. Cada divendres s'hi fan les tradicionals audicions de sardanes, obertes a tothom qui vulgui ballar o simplement gaudir de la música. I els dissabtes de juliol, el torn és per als grups de ball folk, que omplirà la plaça d'un altre tipus de dansa popular. L'altre clave torna a Tordera aquest dijous amb arts escèniques i gastronomia de proximitat. Cada any el festival reuneix artistes professionals i alumnat de l'Escola de les Arts del Teatre Clavé a la plaça Miquel Martí i Pol el proper dijous per oferir propostes innovadores on conviuen la música, el moviment i la paraula.
0: No t'ho perdis.
1: Si busqueu una estona de calma enmig de l'estiu, a Malgrat de Mar teniu una cita interessant. La sessió Ioga per la Salut, Respiració i Gestió Emocional serà el 18 de juliol a les 10 del matí, a l'Arxiu Municipal de Malgrat de Mar. Una proposta pensada per treballar la respiració i les eines per gestionar les emocions a través del ioga, ideal per desconnectar i cuidar-se una mica per dins, també a l'estiu. Javier Ginés i la Summer Moguda, activitats que tindran lloc al barri de la Verneda de Malgrat de Mar, que celebra la seva festa d'estiu, organitzada per l'Associació de Veïns amb la col·laboració de l'Ajuntament. Amb diverses activitats, des d'actuacions musicals, berenar per a la gent gran i gelat per la mainada, música de ball i DJ. Serà aquest cap de setmana des de les 6 de la tarda fins a la matinada, al Parc Francesc Macià.
0: No t'ho perdis a Ràdio Palafolls.
2: Si no et menges qualsevol cosa, per què te'n passes qualsevol emissora? Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre. Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre perquè gaudeixis del plaer de saborir la millor música.
3: Oh boy.

Doncs l'any 97 sonava aquesta versió que va fer la pel·lícula Mentes Peligroses d'un tema de Stevie Wonder, Julio, del 1976. Seguim amb Cold Heart de Dua Lipa amb Elton John. 107.7 FM. 107.7 FM. 107.7 FM.

0: Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online, arriba a Santa Susana, Malgrat de Mar, Palafolls, Tordera, Blanes i Lloret de Mar. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
1: L'Ajuntament de Palafolls informa del nou servei de cita prèvia al web www.palafolls.cat. Per accedir a l'oficina d'atenció al ciutadà, demanar una consulta a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, una entrevista amb un regidor o demanar certificats o altres gestions. Recorda, demana cita prèvia amb l'Ajuntament, www.palafolls.cat o amb el codi QR que trobareu als equipaments municipals.
2: Escoltes Ràdio Palafolls 107.7 FM, 24 hores amb tu.

0: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
1: Cada cançó al seu moment.
0: Aquesta és la fórmula de Ràdio Palafolls.

0: Busques
1: la millor manera de fer conèixer el teu negoci?
0: Aposta per la proximitat, la flexibilitat i la repercussió de Ràdio Palafolls. 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. A què esperes? Truca al 93 761 4701 o visita radiopalafolls.cat.
2: No deixis que la crisi entri al teu negoci. Si no et coneixen, com vols augmentar els teus ingressos? Promociona't intel·ligentment. Ràdio Palafolls t'ho posa fàcil i bé de preu. Informa't al 93 761 4701 o a radiopalafolls.cat. 5.000 oients esperen conèixer't. A què esperes tu? Ràdio Palafolls, la publicitat intel·ligent.
3: Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic.
4: Trenca amb les rutines, passa el teu millor estiu amb Ràdio Palafolls. Música, premis i molta diversió per passar el millor estiu. Fes ràfting a la Tordera, dorm a la Cala Sant Francesc, puja a mirar estrels al Castell de Palafolls. Aquest estiu facis el que facis, fes-ho amb Ràdio Palafolls.

0: Es diu que l'amor no fa mal, i és veritat. Si hi ha dolor a la teva relació de parella, és que alguna cosa no funciona. És el moment de fer-te preguntes i de fer preguntes. La teràpia de parella actua com a mediador, com a mitjà per entendre què està passant. La psicòloga especialista en teràpies de parella, Anna Ruiz, del Centre Guiomar, atén a les parelles en un ambient acollidor i discret. Truca al telèfon 628 94 64 80. 628 94 64 80. Atenem problemes, conflictes i crisi de tots els moments del cicle vital de la parella. Vine a consultar-nos. Centre Guiomar, a Palafolls.
1: T'has perdut algun programa de Ràdio Palafolls? Connecta't a lacarta.radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a la teva aplicació de podcast habitual i podràs recuperar tots els programes de la ràdio. Segueix-nos on vulguis, com vulguis i quan vulguis. Ara més fàcil a lacarta.radiopalafolls.cat. Escolta, Ràdio Palafolls 107.7 FM. 24 hores amb tu.

Com va el divendres? Com va aquest matí de divendres? Seguim en directe amb el de gorra durant el matí d'avui. Estem sortejant dues entrades per Marineland amb els seus espectacles de dofins, les atraccions, el parc aquàtic per refrescar-vos aquests dies de tanta calor. I només cal que contacteu amb nosaltres, amb Ràdio Palafolls, explicant-nos què no pot faltar un dia a Marineland per dur-vos dues entradetes. Pot ser crema solar, pot ser xancles, pot ser ullera de sol, un llibre per llegir, el que sigui. Quin és el vostre objecte imprescindible? Va, que teniu fins la una, proveu sort i participeu. Tornem a recordar. Truqueu a 93-761-4701, escriviu-nos un correu a estiu@radiopalafolls.cat o whatsapps al 607-64-65-66. Teniu fins la una. Telèfon 93-761-4701, estiu@radiopalafolls.cat i whatsapps al 607-64-65-66. Encara sou a temps. Ben aviat resoldrem. Seguim.

0: Des del 2008 els Teràpia de Xoc ens regalaven aquesta energia del seu Compte amb mi, i toca posar-nos una mica tristos perquè ens va deixar ahir al vespre Bonnie Tyler, aquesta veu icònica que va eclipsar el món, i volíem retre aquest petit homenatge a la ràdio amb el seu ja etern It's a Hard Day.
1: La informació que més t'interessa, la música que t'agrada escoltar i l'entreteniment més proper. Ràdio Palafolls.

0: t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis, tinga-ho clar.
1: Escoltes
0: Ràdio Palafolls, el 107.7 FM.

Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.7 FM.

Arribem al tram final del de gorra d'avui. Toca resoldre el concurs i entregar aquestes dues entrades pel Parc Aquàtic Marineran. I anem a saber qui se les emporta. Moltes gràcies a tothom per haver participat avui. Ara, com toca cada dia, ens toca a nosaltres fer-vos la trucada entre totes les trucades i missatges que hem rebut aquest matí. I avui s'ha de cridar ben cridat i amb energia. I és aquí el cap de setmana. Recordem, abans de dir res, només despenjar, cridar ben fort, ja és aquí, al cap de setmana. Procedim a fer la trucada.

0: Fem una segona trucada. S'ha de cridar ben fort, ja és aquí el cap de setmana.
1: Ja és aquí el cap de setmana.
0: Ara sí.

0: Hola.
1: Enhorabona, com et dius?
0: Montse, de... Montse Solà, de Tordera.
1: Ah, molt bé, se'n va cap a Tordera, les dues entradetes. Molt bé.
0: Moltes gràcies, ho estava esperant.
1: Sí, tens moltes ganes d'anar-hi?
0: Sí, tant, amb aquesta calor que fa, jo...
1: Així ens refresquem una miqueta, eh?
0: Sí,
1: molt bé,
0: sí.
1: Doncs passes per aquí per la ràdio i et donem les entradetes.
0: Perfecte, moltes gràcies.
1: Doncs moltíssimes gràcies, enhorabona.
0: Gràcies, ràdio.
1: Que passis molt bon cap de setmana.
0: Igualment.
1: Adéu, Montse.
0: Adéu, bon dia.
1: Les dues entradetes que se'n van cap a Tordera i amb això arribem al final del programa d'avui divendres. Ha estat un plaer compartir aquest matí amb vosaltres i us deixem amb l'informatiu de la una i dilluns ens tornem a escoltar per seguir gaudint de l'estiu junts. Que passeu un molt bon cap de setmana.

0: Una en punt del migdia.
1: Ràdio Palafolls, informatiu migdia. Edita i presenta Marc Ferri.

L'Ajuntament de Palafolls ha adquirit una vintena de polseres intel·ligents destinades als treballadors de la brigada municipal que realitzen tasques a la via pública. Aquests dispositius emeten una potent vibració per alertar els usuaris quan superen els llindars de seguretat tèrmica, indicant-los que s'han d'aturar i que s'han de refrescar immediatament. La mesura s'emmarca en una estratègia de protecció laboral davant l'augment de les temperatures extremes, que aquesta mateixa setmana han superat els 36 graus aquí a Palafolls. A més de les polseres, la brigada municipal també disposa de carpes portàtils, crema solar i horaris adaptats per tal de minimitzar els riscos de l'exposició al sol i a la calor. És divendres, és 10 de juliol.

0: Avui també us explicarem que el Teatre de Palafolls ja ho té tot a punt per celebrar demà la gran final de la novena edició del concurs Mosca, un certamen de música jove plenament ja consolidat a la nostra vila. Enguany la participació ha estat històrica, amb 35 grups inscrits, dels quals les 6 formacions finalistes es disputaran els premis oficials sobre l'escenari demà dissabte. Els assistents podran votar el seu grup preferit amb una ballada que inclourà també servei de barra a càrrec dels Diables i una sessió final amb DJ Sendo. Els guanyadors s'emportaran un premi en metàl·lic de 450 euros i, a més, l'oportunitat única d'actuar com a taloners durant la propera Festa Major de setembre. I la licitació per adjudicar el servei de manteniment de jardineria i arbrat viari a Palafolls ha estat declarada oficialment deserta pel consistori local. L'única empresa aspirant, que era la Fundació del Molí, que és l'actual, de fet, adjudicatària, ha estat exclosa perquè la seva proposta tècnica no complia els requisits demanats a la licitació. La manca de les condicions exigides en el plec de condicions ha obligat a aturar el procés. Ara l'administració haurà de tornar a licitar el contracte, a buscar empresa amb aquest contracte que té un valor aproximat de 462.000 euros. I en esports, avui felicitem el lluitador local Raül Porres, que ha aconseguit una fita històrica en penjar-se la medalla de bronze al Mundial de Muay Thai celebrat recentment a Bangkok. En la seva primera competició internacional, el representant local va superar rivals de la Xina i de Mongòlia abans de caure derrotat per punts a la ronda de semifinals. Porres s'ha mostrat molt satisfet pel resultat obtingut en els escenaris tan prestigiosos i ha agraït el suport rebut per part de tota l'expedició espanyola. El palafollenc ja mira cap al futur amb ambició de millorar la seva marca i lluitar per la medalla d'or en properes cites. I el temps sembla que dona una petita treva divendres amb intervals de núvols alts i mitjans que mig taparan el cel, això sí, però no s'espera cap mena de precipitació. Vents fluixos de component est i també de nord-est, mar arrissada al matí en estat de marejol a la costa a la tarda i temperatures mínimes que han baixat. Baixen, però igualment es mantenen entre els 20 i els 24 graus al Maresme. Benvinguts a l'informatiu d'aquest divendres de Ràdio Palafolls. L'Ajuntament compra polseres intel·ligents que alerten dels cops de calor als treballadors de la brigada. El consistori ha anunciat l'adquisició d'una vintena de polseres intel·ligents que tenen com a missió principal detectar i alertar sobre possibles cops de calor entre el personal que desenvolupa la seva tasca a la via pública, posant el focus especial en els membres de la brigada municipal. Aquests dispositius estan dissenyats per ser lleugers i còmodes, fabricats amb materials respectuosos amb la pell per tal de permetre l'ús continuat en tota la jornada laboral. Aquestes polseres actuen com un sistema d'alerta tàctil personal, que mitjançant una potent vibració avisa l'operari que cal que s'aturi immediatament i busqui una ombra i es refresqui perquè s'ha superat el llindar de seguretat. El dispositiu, a més, no necessita dependre de cap aplicació del telèfon mòbil ni tampoc tenir cap connexió al telèfon. Aquesta iniciativa s'emmarca en una tendència creixent de protecció laboral davant del canvi climàtic. En aquest sentit, la polsera es considera un equip de protecció individual, un EPI, modern i, a més, necessari per tal de fer front a uns estius cada vegada que són més sufocants. L'Ajuntament ja ha fet altres accions per evitar els efectes dels treballadors públics que fan feines a l'exterior amb temperatures que, per exemple, aquesta setmana ja s'han enfilat per sobre els 36 graus al migdia. Per minimitzar els riscos de l'exposició directa al sol, s'ha dotat a la Brigada Municipal de carpes portàtils. També s'ha establert la possibilitat de modificar els horaris de treball per evitar les hores de calor més intensa. Així mateix, també els operaris disposen de gorres, crema solar i productes antimosquits, a més de rebre consells bàsics sobre la salut, específicament per als perfils que estan ara com ara més exposats al sol i a la calor. I ja està tot a punt al Teatre de Palafolls per la gran final del novè concurs Mosca. Demà se celebra la novena edició del concurs de música jove del nostre municipi. Aquest certamen, que ja està plenament consolidat com a referent cultural, arriba enguany amb una vitalitat renovada després d'assolir una xifra rècord d'inscripcions. 35 grups es van apuntar, al doble que en l'edició anterior. D'aquests 35, 6 són els grups finalistes que demà actuaran al teatre amb una vetllada que començarà a partir de les 8 del vespre. Durant la nit, les 6 formacions finalistes dies es disputaran els dos premis oficials. Els grups són Juny del 99, Jader, Renaud, Nau, Indivio i La Mosca Band. Es tracta tots de projectes integrats per joves que majoritàriament aposten pel català i que ofereixen directes molt potents sobre l'escenari. Albert Muñoz és tècnic de joventut de l'Ajuntament de Palafolls.
1: Tenim la novena edició del concurs Mosca, que aquest any la realitzarem al Teatre de Palafolls. L'obertura de portes serà a les 8 de la tarda i bé, doncs, tot seguit començaran a pujar a l'escenari els 6 grups guanyadors: Indubio, Renaud, Nau, Juny del 99, Jader i La Mosca Band, i per últim doncs, hi haurà un tancament de fi de concurs que hem convidat en DJ Sendo. Durant tot l'esdeveniment hi haurà els Diables, que gestionaran una barra per tal doncs, d'amenitzar l'esdeveniment.
0: Els grups competiran per dos reconeixements. Un és el premi del jurat i l'altre és el premi del públic. Per això, els assistents podran participar directament a l'elecció del seu grup favorit mitjançant una urna de votació que estarà present al recinte. Els guanyadors, els dos, s'emportaran un premi de 450 euros i, com a gran al·licient, l'oportunitat de ser els taloners a l'Alterfesta durant la festa major del mes de setembre a Palafolls.
1: Hi haurà una urna posada, com sempre, per tal que el públic assistent pugui votar el grup que més li hagi agradat, i d'aquests farem un recompte de vots i llavors en sortirà un dels guanyadors. Recordar que l'altre guanyador doncs, serà un jurat doncs, que votarà doncs, les diferents formacions, i d'aquí doncs, obtindrem els dos finalistes, que són els dos guanyadors que vindran a tocar per les barraques de l'Alterfesta del setembre.
0: Els grups competiran per aquests dos reconeixements, a més, amb una nit que serà molt festiva perquè els Diables Fets són els que gestionaran el servei de barra durant tot l'esdeveniment. Un cop finalitzades les actuacions i també el recompte de vot del públic, la festa continuarà amb una sessió de mashups de música catalana i èxits internacionals a càrrec de DJ Sendo, encarregat de tancar aquesta novena edició del concurs Mosca. El concurs per adjudicar el servei de jardineria de Palafolls ha quedat desert. L'Ajuntament haurà de tornar a licitar el contracte de servei de jardineria després que el procediment engegat fa tot just unes setmanes hagi quedat desert. L'única empresa que s'hi havia presentat, que és l'actual adjudicatària, la Fundació del Molí, ha estat exclosa perquè la seva proposta no complia diversos requisits tècnics obligatoris establerts en el plec de la licitació. El contracte aprovat pel ple el passat mes d'abril tenia un pressupost de prop de 462.000 euros i ben clos, i havia de servir per adjudicar el manteniment dels espais verds i l'arbrat viari del nostre poble. La convocatòria es va publicar tant al perfil del contractant com també al Diari Oficial de la Unió Europea, però només s'hi va presentar una única oferta. Després d'analitzar la documentació, els tècnics municipals van concloure que la proposta presentada no incluïa dos requisits considerats imprescindibles. D'una banda, el programa de control de la Junalosi i també la incorporació d'un tècnic arboricultor i també d'un enginyer tècnic especialista en gestió integrada de plagues, tal com exigeix el plec de prescripcions tècniques. Davant d'aquesta manca de paràmetres obligatoris, la mesa de contractació va acordar excloure la Fundació del Molí del procediment i, per tant, proposar que la licitació es quedés deserta. Ara el consistori haurà de decidir si impulsa una nova licitació abans de 9 mesos. Aquest és el marge que té per poder trobar una empresa i continuar amb el servei. El lluitador de Palafolls, Raül Porras, es penja la medalla de bronze al Mundial de Muay Thai a Bangkok. Raül Porras, representant del club Muay Thai del nostre municipi, ha tancat una actuació brillant a l'Amazing Muay Thai World Festival d'aquest 2026 celebrat recentment a Bangkok, a Tailàndia. El palafollenc ha aconseguit pujar al podi en la seva primera experiència en una competició d'àmbit internacional, emportant-se una merescuda medalla de bronze en un dels escenaris més icònics d'aquest esport, a Tailàndia mateix. El festival ha tingut lloc a finals del mes de juny, entre el 25 i el 29 en l'arena, que és el pavelló de l'arena de la capital tailandesa. Per arribar al graó més alt del podi, Porras havia de superar un quadre de 4 combats. El lluitador local va començar amb molta força la competició, imposant-se en el seu primer enfrontament contra el representant de Xina amb un cau al segon assalt. En la segona ronda es va veure amb les cares amb un lluitador de Mongòlia, a qui va vèncer pels punts. Ho explica el mateix lluitador palafollenc.
2: La verdad que estoy muy contento, nunca había hecho una competición así a nivel internacional y me sentí súper cómodo tanto con la gente y con todo, y dentro de lo que cabe no nos llevamos el oro, nos llevamos el bronce, pero hicimos un buen trabajo. Para llevarnos el oro tenía que ganar las 4 peleas y gané las 2 primeras, una contra China que gané por KO en el segundo asalto, y otra contra Mongolia, que gané los puntos, pero fue una muy buena guerra. Y disfrutemos mucho y me la llevé bastante bien la pelea.
0: La ranxa de victòries, però, es va aturar a les semifinals, on Porras es va enfrontar un rival, o el rival del Canadà. Tot i l'esforç del palafollenc, el lluitador canadenc es va acabar emportant la victòria als punts. Segons Porras, el representant canadenc va saber administrar molt millor tot el combat.
2: Y luego la tercera fue contra Canadá, pero también era un chico asiático, y el chico era zurdo, era más alto, y bueno, fue muy inteligente, hizo su trabajo y a los puntos pues se me escapó la pelea, pero bueno, hicimos un buen trabajo y yo creo que si fuese espabilado un poquito antes me la podría haber llevado. Y bueno, el chico que me ganó en la semifinal, que fue el chico este de Canadá, pues és el que s'ha llevat l'oro, però bueno, no tinc ninguna excusa.
0: Malgrat no haver pogut comptar amb la presència física del seu entrenador, en Miguel Ángel, ni tampoc de la seva cosina Aitana, per culpa d'uns problemes d'última hora, Porras s'ha mostrat molt satisfet i agraït pel suport rebut des de Palafolls i també per part de la resta de l'expedició palafollenc, en aquest cas la posició, tornem-hi, la resta de l'expedició espanyola. El lluitador ha definit l'experiència com a molt bona i ha exposat el seu honor per tal de representar Espanya en aquesta competició, assegurant que ja té posat a la vista en un futur amb l'objectiu de tornar a buscar l'or amb properes cites com aquesta. Tres detinguts per una sèrie d'estrabades violentes a gent gran al Maresme i la Selva. Els Mossos han detingut a tres joves d'entre 18 i 20 anys com a presumptes autors de diversos robatoris violents a persones d'edat avançada entre la zona de l'Alt Maresme i la Selva Marítima. Els arrestats estan acusats de tres robatoris amb violència, un delicte de lesions i pertinença a grup criminal, i tot i que posteriorment també se'ls ha atribuït un quart assalt. La investigació va començar després de detectar diversos robatoris amb un mateix modus operandi. Dos dels joves es desplaçaven en patinet, seleccionaven les víctimes grans i els arrencaven cadenes o penjolls d'or, mentre un tercer els esperava en un vehicle per tal de poder facilitar la fugida. L'operatiu es va accelerar arran d'un intent d'estrabada a una dona gran a Pineda. Gràcies als testimonis i també al seguiment policial, els Mossos van localitzar el vehicle del grup i el van trobar, on van trobar joies d'or amagades, també un patinet i roba que els relaciona amb altres robatoris entre les zones de Blanes i de Lloret. En un dels assalts, una de les víctimes va caure a terra i va patir una fractura greu, pel fet dels quals també se'ls atribueix un delicte de lesions. Els tres detinguts van passar dijous a disposició judicial i aquell mateix dia dos d'ells ja van tornar a ser detinguts després de relacionar-los de nou amb una altra estrabada comesa a finals del mes de juny a Sant Pol de Mar. La investigació continua oberta i, de fet, no es descarten, doncs, noves víctimes. És moment d'obrir la nostra hemeroteca, saber de què parlàvem tot el dia com avui, un 10 de juliol. Anys enrere comencem posant la mirada a fa 12 mesos. Llavors, Esquerra Republicana celebrava un acte al Fòrum Palatiolo per fer balanç dels dos primers anys de mandat. Els sis regidors del govern municipal exposaven les actuacions impulsades fins aleshores en una trobada oberta a la ciutadania. Ara fa ja 5 anys, el 2021, en plena encara cinquena onada de la Covid-19, l'Ajuntament feia una crida a la prudència davant l'augment sobtat dels contagis. El consistori demanava extremar les precaucions, especialment entre els col·lectius que encara no havien completat tota la pauta de vacunació. I ja fa 10 anys, el 2016, tal dia com avui, un 10 de juliol, us explicaven els informatius d'aquesta casa, aquesta mateixa hora, que el consistori palafollenc anunciava la instal·lació d'un semàfor amb radar a Sant Genís per reduir la velocitat dels vehicles que baixaven de Ciutat Jardí. La mesura arribava després de constatar que prop de la meitat dels conductors superaven el límit de 30 km per hora justament en aquest tram. Doncs així acabem el repàs de les informacions de la nostra hemeroteca, de què parlàvem del dia com avui, un 10 de juliol, anys enrere, els informatius de Ràdio Palafolls.

0: Avui a Palafolls la temperatura mínima registrada a l'Observatori Meteorològic ha estat de 20,5 graus, Déu-n'hi-do també, però la màxima ha estat molt inferior a la que teníem els altres dies. Tot i això, la calor es nota igual perquè estàvem a 31 graus, lluny dels 36 de fa un parell de dies, però vaja, 31 graus també es noten. Previsió meteorològica a aquesta hora, de cara al que resta de divendres i del cap de setmana. Quim Serra, bon dia.
1: Hola, què tal? Bon dia. Donem per finalitzat ja aquest episodi de calor, que ahir encara ens portava màximes de més de 35 graus a Mataró i de 36 a Vilassar de Mar. I avui, aquesta passada nit, ja han baixat les mínimes de forma clara en alguns sectors de 3 a 4 graus menys en relació a les d'ahir. També és veritat que venim de molt amunt i, per tant, encara que parlem de 4 graus de diferència, seguim parlant d'ambient càlid, però ja amb temperatures plenament normalitzades. De fet, avui, les màximes a la costa del Maresme arribaran als 29-30 graus, cap a l'interior de la comarca 31-32, per tant, temperatures molt pròpies del mes de juliol, amb vent que es va reforçant, aquest vent de components est-nord-est, que ja fa dies que anem anunciant i que serà el responsable d'aquesta humitat més alta i, per tant, de que baixin les temperatures. També el responsable d'alguns núvols que apareixeran aquesta tarda, núvols poc importants i que no esperem que deixin precipitació. De fet, ja aquest migdia doncs sembla que la nuvolositat aniria en augment. De cara a demà, s'espera que la nuvolositat sigui entre variable amb estones d'abundant. D'entrada no esperem precipitació, però no descartem alguna goteta puntual cap a la serralada litoral amb unes temperatures que demà encara baixaran una miqueta més.
0: Doncs mira, encara hi ha una mica de suport aquest dissabte a les temperatures. Gràcies, Quim, que vagi bé. Tornem a parlar dilluns i ens explica si es manté aquesta previsió que deies de tornar a les altes temperatures.

0: Doncs ja no ens queda més temps, tan sols l'últim minut per repassar quines han estat les informacions que avui us hem explicat a l'informatiu de Ràdio Palafolls, començant per aquesta adquisició per part de l'Ajuntament d'una vintena de polseres intel·ligents que estan destinades als treballadors de la brigada municipal que realitzen tasques especialment a la via pública. Aquests dispositius emeten una potent vibració per alertar els operaris quan superen el llindar de seguretat tèrmica, indicant-los que s'han d'aturar i refrescar-se immediatament. La mesura s'emmarca en una estratègia de protecció laboral davant l'augment de les temperatures extremes que aquesta mateixa setmana han deixat màximes per sobre els 36 graus a Palafolls. A més de les polseres, la brigada també disposa de carpes portàtils, crema solar i horaris adaptats per tal de minimitzar els riscos del sol. El Teatre de Palafolls ja ho té tot a punt per celebrar demà la gran final de la novena edició del concurs Mosca, un certamen de música jove plenament ja consolidat. Enguany la participació ha estat històrica, amb 35 grups inscrits, dels quals les 6 formacions finalistes es disputaran els premis oficials sobre l'escenari. Els assistents podran votar el seu grup preferit en una ballada que inclourà servei de barra a càrrec dels Diables i una sessió final de DJ amb DJ Sendo. Els guanyadors, els que triïn el públic i el jurat, s'emportaran un premi en metàl·lic i l'oportunitat única d'actuar com a taloners durant la propera festa major. La licitació per adjudicar el servei de manteniment de jardineria i l'arbrat viari aquí a Palafolls ha estat declarada oficialment deserta pel consistori. L'única empresa aspirant, l'actual adjudicatària, que és la Fundació del Molí, ha estat exclosa perquè la seva proposta tècnica no complia els requisits demanats a la licitació. La manca d'aquestes condicions exigides en el plec de condicions ha obligat a aturar el procés i ara l'administració haurà de tornar a licitar el contracte, que té un valor previst de 462.000 euros. També ens hem fet ressò dels èxits esportius del lluitador de Muay Thai, en Raúl Porres, que va aconseguir medalla de bronze en un mundial celebrat a Bangkok, a la capital de Tailàndia, i també la detenció de 3 joves acusats de fer estrebades a la gent gran entre la zona de l'Alt Maresme i la selva marítima. Totes aquestes informacions les trobeu ja recollides al nostre portal web, a radiopalafolls.cat, també a les nostres xarxes socials, que com sempre us convidem a visitar. Ho deixem aquí i tornem dilluns, puntuals a la mateixa hora que acabeu de passar. Bon divendres i molt bon cap de setmana.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Vols saber el que passa a Palafolls d'una manera àgil, ràpida, immediata i veraç?
1: Apunta't al canal de WhatsApp de Ràdio Palafolls.
0: Clica a l'enllaç que trobaràs a radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a l'apartat de canals de l'APP.
1: Sigues el primer a saber què passa al municipi.
0: Un servei dels serveis informatius de Ràdio Palafolls.
2: 608-74-0404. Anota el telèfon de la policia local de Palafolls. 24 hores del dia, 7 dies a la setmana. Per a qualsevol incidència o emergència, 608-74-0404. Per notificar moviments sospitosos, per fer denúncies o per sol·licitar la presència policial, 608-74-0404 o el 112.
3: No deixis que la crisi entri al teu negoci. Si no et coneixen, com vols augmentar els teus ingressos?
4: Promociona't intel·ligentment. Ràdio Palafolls t'ho posa fàcil i bé de preu.
5: Informa't al 93 761 4701 o a radiopalafolls.cat.
6: 5.000 oients esperen conèixer't.
7: A què esperes tu?
8: Ràdio Palafolls, la publicitat intel·ligent.

t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.7.

0: L'Ajuntament compra de polseres, una vintena de polseres intel·ligents que alerten dels cops de calor per als treballadors de la brigada. El consistori ha anunciat l'adquisició d'aquesta vintena de polseres, que són intel·ligents i que tenen com a missió principal detectar i alertar sobre possibles cops de calor entre el personal que desenvolupa la seva tasca a la via pública, posant un focus especial en els membres de la brigada municipal. Aquests dispositius estan dissenyats per ser lleugers i còmodes, fabricats amb materials respectuosos amb la pell, per tal de permetre un ús continuat durant tota la jornada laboral. Aquestes polseres actuen com un sistema d'alerta tàctil personal que, mitjançant una potent vibració, avisa l'operari quan cal que s'aturi immediatament, busqui un ombra i es refresqui perquè s'ha superat els llindars de seguretat. El dispositiu no necessita dependre de cap aplicació mòbil ni tampoc de connexió al telèfon. Aquesta iniciativa s'emmarca en una tendència creixent de protecció laboral davant del canvi climàtic. En aquest sentit, la polsera es considera una espècie d'equip de protecció individual, un EPI modern i necessari per fer front a uns estius que cada vegada són més sufocants. L'Ajuntament ja ha fet altres accions per evitar els efectes dels treballadors públics que fan feines a l'exterior amb temperatures que, per exemple, aquesta setmana han superat aquí a Palafolls els 36 graus al migdia. Per tal de minimitzar els riscos de l'exposició directa al sol, s'ha dotat també a la brigada de carpes portàtils, s'ha establert la possibilitat de modificar els horaris de treball per evitar les hores de calor més intensa, així com també els operaris disposen de gorres, crema solar i productes antimosquits, a més de rebre consells de salut específics per als perfils més exposats, amb l'objectiu compartit de protegir les persones que se consideren el recurs més valuós de l'administració local. Personal que també treballa a l'exterior en jornades de sol són els professionals de la jardineria del Servei de Jardineria de Palafolls, i el concurs per adjudicar el nou contracte ha quedat desert. L'Ajuntament haurà de tornar a licitar el contracte del Servei de Jardineria després que el procediment engegat fa unes setmanes hagi quedat desert. L'única empresa que s'havia presentat, que és l'actual adjudicatària, la Fundació del Molí, ha estat exclosa perquè la seva proposta no complia diversos dels requisits tècnics obligatoris establerts en els plecs de la licitació. El contracte, aprovat pel ple municipal al mes de abril, tenia un pressupost de 462.000 euros i va inclòs i havia de servir per adjudicar el manteniment dels espais verds i l'arbrat viari del municipi. La convocatòria es va publicar al perfil del contractant, també el Diari Oficial de la Unió Europea, però només s'hi ha presentat una única oferta. Després d'analitzar la documentació, els tècnics municipals van concloure que la proposta presentada no incluïa dos dels requisits considerats imprescindibles. Davant d'aquesta manca de paràmetres obligatoris, la mesa de contractació va acordar excloure la Fundació del Molí d'aquest procediment i, per tant, proposar que la licitació es declari com a deserta.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Busquem i triem els èxits de sempre.
1: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat.
0: L'actualitat musical per a tu.
1: Ràdio Palafolls.

0: www.ona.cat. Passen 3 a les 3 i comença l'Ona Maresme.
1: Ona Maresme, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local, amb el suport de la xarxa.
0: Bona tarda, benvinguts un dia més a l'Ona Maresme, on ho tenim tot a punt per fer comarca. Comencem posant-nos al dia.
2: Recorrem la comarca de nord a sud i de mar a muntanya. Som Ona Maresme.
0: I repassem els titulars més destacats de la comarca d'aquest divendres 10 de juliol de 2026. En surt als voltants del parc forestal la nit de dijous a divendres per un foc provocat prop d'un dels aparcaments de la zona a Mataró. Martí Capçada.
3: Els fets van passar sobre 1:15 de la nit quan uns veïns van alertar de la presència de foc al costat d'un dels aparcaments de dalt del parc. Ràpidament van trucar els bombers i van avisar pels grups de veïns. Això va permetre que els treballadors del Tarannà, restaurant que es troba al parc forestal, s'acostessin al foc amb extintors i actuessin per frenar les flames. Els bombers van arribar als pocs minuts i van actuar per acabar totalment amb el foc poc passades 1:00 de la matinada.
0: S'ajorna l'observació amb telescopis del Cercle Astronòmic de la Tordera per risc d'incendi. Genís Mas.
4: L'entitat posposa l'activitat de xerrada i observació fins a nou avís i comenta que la nova data es comunicarà a través de les seves xarxes socials, a Instagram i Facebook, @Cercle Astronòmic de la Tordera.
0: I els vesprejos del Far de Calella són el nou punt de trobada de l'estiu per fer amistats o bé per trobar l'amor. Sergi Ferrer.
5: El Festival Nits d'Estiu de Calella s'afegeix a la moda dels vesprejos i n'ha incorporat 2 sessions a la programació d'aquest estiu. El Festival Calellenc amplia així la seva oferta de concerts i espectacles i convertirà el Far en un espai per passar-ho bé, amb música, ambient i dinàmiques per conèixer gent.
0: I dissabte torna la festa K80 a Canet, Dani Grau.
6: Aquest dissabte arriba la festa K80 Net amb DJ Gritus. Aquest acte de festa major s'ha convertit en una cita indispensable pels amants de la música dels anys 80.

0: En surt als voltants del Parc Forestal de Mataró la nit de dijous a divendres per un foc provocat prop d'un dels aparcaments de la zona, al costat de la urbanització de Can Vilardell. Genís Mas, bona tarda.
1: Bona tarda. Els fets van passar sobre dos quarts d'una de la matinada quan uns veïns van alertar de la presència de foc al costat d'un dels aparcaments de dalt del parc. Ràpidament van trucar els bombers i van avisar pels grups de veïns. Això va permetre que els treballadors del Taranà, restaurant que es troba al parc forestal, s'acostessin al foc amb extintors i actuessin per frenar les flames. Els bombers van arribar als pocs minuts i van actuar per acabar totalment amb el foc poc passades la una de la matinada. Segons veïns de la zona, el foc hauria estat provocat pel llançament d'una bengala de part de joves que es trobaven amb els seus cotxes a l'aparcament de dalt del parc forestal. Sempre, segons els mateixos testimonis, en originar-se el foc, aquests vehicles haurien abandonat la zona a tota velocitat. Almenys una dotació de bombers i diversos agents de la policia local van fer acte de presència al lloc dels fets i van estar treballant per apagar les flames que havien desaparegut passades la una de la matinada. Mataró es troba en un nivell del Pla Alfa 2 per risc d'incendis, per perill d'alt d'incendi, malgrat que en comarques properes es troben ja en el nivell 3 per perill molt alt.
0: Més qüestions. La Generalitat adverteix de fraus en reserves turístiques amb imatges i webs creades amb intel·ligència artificial. Laura Téllez.
2: La Generalitat de Catalunya ha decidit llançar una campanya per advertir dels riscos de les estafes en reserves turístiques durant l'estiu amb continguts creats amb intel·ligència artificial, com ara imatges manipulades d'allotjaments, anuncis amb ofertes fraudulentes o pàgines web que suplanten plataformes legítimes. Laura Caballero, directora de l'Agència de Ciberseguretat, remarca que la intel·ligència artificial pot ser útil per planificar itineraris, cercar llocs per visitar, demanar recomanacions de restaurants o traduir continguts durant els viatges. Adverteix, però, que també es pot utilitzar per estafar la ciutadania.
3: La intel·ligència artificial ens ajuda, no?, a planificar aquestes rutes, aquests viatges, a fer les reserves als restaurants que menys ens agraden o que, no?, o que volem anar en aquests destins turístics, però alhora, no?, com aquesta intel·ligència artificial, doncs està utilitzant d'una manera també il·legítima per part dels ciberestafadors per fer molt més creïbles, doncs, les estafes.
2: La campanya té com a objectiu fomentar un ús crític i responsable d'aquesta tecnologia a l'hora de planificar les vacances. Caballero alerta que la IA facilita que els ciberdelinqüents desenvolupin estafes cada cop més sofisticades, personalitzades i creïbles, i recomana verificar sempre les reserves i les compres a través dels canals oficials.
3: Convindria estar molt alerta i tenir en compte una sèrie de recomanacions, doncs, per exemple, recomanacions doncs més enllà de fixar-se, no?, en la pàgina web en la que estem entrant, o per exemple anar directament a les fonts oficials, i si dubtem, doncs fer trucades, no?, en aquella font oficial per saber que realment la reserva que estic fent és realment legítima. Intentar veure, doncs, si el que m'estan demanant és fer paga, no?, si no perdràs aquesta reserva, doncs d'alguna manera busca aquesta urgència, aquest sentiment de fer-ho ja perquè si no ho perdré, doncs sospita, no? Sospita també si l'oferta és molt bona, doncs potser és alguna cosa que no és gaire legítim.
2: En cas de patir un frau econòmic, Caballero recomana contactar primer amb l'entitat bancària per bloquejar la targeta o aturar el pagament indegut. Després, subratlla la importància de presentar una denúncia. La campanya es difon des d'aquest divendres i durant tot l'estiu a les xarxes socials amb càpsules de vídeo i continguts divulgatius sobre les situacions més habituals i recomanacions pràctiques.
0: Sant Vicenç de Montalt reforça aquest estiu els serveis municipals. Martí Capçada, bona tarda.
4: Bona tarda, Gemma. Així és. Sant Vicenç de Montalt reforça aquest estiu, com tu has dit, els serveis municipals per fer front a l'augment de població i garantir un municipi net, cuidat i ben atès durant els mesos de més activitat. Amb l'arribada de l'estiu, el poble rep centenars de visitants, estiuejants i persones amb segona residència. I per això l'Ajuntament ha desplegat un conjunt de mesures per reforçar tant els recursos humans com els serveis de manteniment, neteja i recollida de residus. Pel que fa al personal, la brigada municipal incorpora 5 nous operaris, 3 joves del programa Brigada Jove 2026 i 2 treballadors contractats a través dels plans locals d'ocupació. Aquest reforç permetrà intensificar les tasques de manteniment de carrers, voreres, parcs i jardins, així com donar suport a les activitats d'estiu. També s'hi afegeix un agent de mobilitat i civil civisme per millorar la convivència, l'ordenació dels espais públics i també l'atenció a la ciutadania. En paral·lel, el consistori ha reforçat la neteja viària amb un nou contracte que incorpora més recursos, nova maquinària especialitzada i un servei d'emergències les 24 hores. A més, s'han creat dos equips de treball, un per la part alta i un altre per la part baixa del municipi, i s'incorporen novetats com la neteja amb aigua a pressió i l'eliminació de grafitis amb tecnologia làser. També s'intensifica la recollida de residus i el buidatge de papereres, especialment a la zona de platja, passeig marítim i espais amb més afluència. Amb tot plegat, l'Ajuntament vol garantir un Sant Vicenç net, ordenat i amb serveis adaptats a la realitat de l'estiu.
0: Gràcies. Canviem de qüestions. A Premià, el govern justifica el tòtem del carrer Jacint Verdaguer perquè la gent no hi entri amb el cotxe. Sergi Ferrer.
5: Sí, el regidor d'Urbanisme i responsable de mobilitat, Antoni Subirà, explicava ahir a Premià Mèdia que el tòtem que s'ha instal·lat al carrer Jacint Verdaguer ha de ser impactant perquè d'ara endavant, entre Doctor Fleming i carrer de la plaça, no hi podran passar cotxes i qui passi serà gravat per les càmeres i multat, i que per això ha de quedar molt clara la prohibició. Amb tot, Subirà admetia que ara s'està estudiant, deia, si ha de ser un avís més o menys cridaner, i per això, després d'instal·lar-se a l'estructura, l'avís va ser tapat.
6: Aquest tòtem ha de ser molt, molt... Bueno, per això es va plantejar el tòtem. Ara estem polint que sigui més cridaner, que sigui tan cridaner, però ha de ser molt, molt impactant perquè no hi hagi possible error de que la gent s'hi posi, perquè penseu que la gent que s'hi posi serà filmat i rebrà automàticament una multa a casa, eh? O sigui que, a veure, és una zona peatonal i no s'hi ha de poder accedir. Per tant, el tòtem aquest ha sigut... Bueno, sembla que hi hagi un daltabaix amb el tòtem, però no n'hi ha cap. El que passa és que uns apostaven per una cosa més cridanera, els altres una cosa més... I estem aquí, i tampoc és una tragèdia. Però bé, s'ha de senyalitzar molt bé i esperem que funcioni, perquè serà una zona també important de trànsit de persones. Després les mercaderies això hi podran entrar, però les persones serà la prioritat. Per això s'ha d'explicar molt bé i s'ha de tenir molt ben acotat.
5: Subirà va confirmar que l'única excepció a la prohibició del pas de vehicles en aquest tram serà per l'accés a l'únic aparcament que hi ha i per a la càrrega i descàrrega de veïns i comerç.
0: Seguim avançant. Canet fa el correfoc, però ho faran precaucions. Dani Grau, bona tarda.
7: Doncs sí, el correfoc de Festa Major s'adapta a la situació d'extrema calor, amb la situació d'extrema dreta, d'extrema calor, i amb l'activació del nivell 3 del Pla Alfa per risc d'incendi, però està el correfoc de Canet de Festa Major es manté amb una adaptació final per prevenció. L'espectacle es desenvoluparà amb normalitat dins de l'àmbit urbà i complint la normativa establerta. L'únic canvi és que no es farà el castell de focs artificials ni hi haurà focs voladors. En canvi, es mantindran els efectes pirotècnics a peu de terra previstos durant el correfoc. Per cloure la celebració, el castell de focs es substituirà per una remullada a la plaça Gabriel Macià. El correfoc és en aquest dissabte als carrers del centre de Canet a partir de les 10 de la nit. El recorregut començarà a la Riera del Pinari, és l'habitual, a l'inici de la cantonada del Pas de Marges, i passarà pels carrers Nou Avell Baix, com dient... Eusebi Golar, Sant Pere, Sant Saúc, Font i la plaça Macià. Per garantir la seguretat de participants i veïns, el consistori recorda que no es podran estacionar vehicles als vorals i a les zones properes al recorregut, especialment a les Cruïlles. També es demana als veïns que mantinguin portes i finestres tancades i abaixin les persianes i retirin dels balcons i façanes qualsevol element que pugui resultar perillós, com testos, tendals, cartells o banderes. Pel que fa als participants, l'Ajuntament recomana portar roba de cotó, de màniga llarga, pantalons llargs, calçat tancat i un barret que protegeixi el cap i el clatell. També recorda que cal respectar el recorregut establert, mantenir les distàncies de seguretat amb el públic i no manipular la pirotècnia un cop finalitzat l'espectacle.
0: I Estimem Premià es congratula per l'èxit de la Festa del Comerç i es desmarca de les crítiques del PSC. Martí.
4: Així és, el grup municipal d'Estimem Premià ha volgut posar de manifest la seva satisfacció per la Festa del Comerç de fa dues setmanes i ha demanat a Premià Mèdia rectificar una informació que es publicava ahir al migdia, però que va ser retirada arran del malestar mostrat per aquest partit. Estimem Premià no comparteix les crítiques del PSC, que considera totalment esbiaixades i fora de lloc, a més de poc rigoroses. Es congratula de l'èxit de la Fira de Comerç i deixa en mans dels comerciants representants per Comerç Premià l'anàlisi de la jornada. Segons la comunicació que ens fan arribar, el regidor d'Urbanisme, que actuava de portaveu a l'espai d'opinió, va manifestar que el nou format de festa, incloent el carrer Jacint Verdaguer, necessitava més ritme perquè parlem d'un nou carrer que s'ha d'incorporar a la dinàmica d'aquesta jornada. Escoltem el moment en què Sobirà parla de la Festa del Comerç i del cas del carrer Jacint Verdaguer.
8: Jo crec que ha estat la pitjor shopping night de totes les que hem viscut fins ara. Em sap greu.
0: No és aquest el tall que volíem sentir. Martí, endavant, continua, disculpa.
4: Com explicàvem ahir, Comerç Premià té previst celebrar una reunió per valorar l'esdeveniment la setmana que ve. Ahir, però, ja ens avançaven que les primeres sensacions ja van permetre constatar una davallada en la participació de comerços.
0: Gràcies. I s'ajorna l'observació amb telescopis del Cercle Astronòmic de la Tordera París Incendi. Genís.
1: Doncs sí, bona tarda. L'activitat estava prevista per aquest dissabte 11 de juliol a les 10 de la nit, però en aquesta ocasió l'entitat que havia decidit canviar l'ubicació a Orsavinyà, un espai triat estratègicament perquè ofereix una foscor més adequada per a l'observació de l'univers. El Cercle Astronòmic, però, que posposa, per tant, la xerrada i l'observació amb telescopis fins a nou avís a causa dels avisos de risc d'incendi. L'entitat comenta que la nova data es comunicarà a través de les seves xarxes socials a Instagram i a Facebook. Josep Pujol, president de l'entitat, explicava una mica de què tractava aquesta activitat.
9: Ho fem a Orsavinyà perquè entenem que és un lloc una mica més fosc i aquesta setmana intentem fer alguna cosa al profund. Al profund entenc amb aquests objectes que no són ni planetes ni coses d'aquestes que estan a migues properes, per exemple, galàxies, nebuloses i aquestes coses.
1: L'activitat, que és completament gratuïta i oberta a qualsevol persona que tingui curiositat per l'astronomia i per tal de garantir que la jornada funcioni de millor manera, l'entitat demana civisme no embrutar l'entorn ni encendre foc quan es duia a terme aquesta activitat.
0: Gràcies, i els vesprejos del Far de Calella són el nou punt de trobada de l'estiu per fer amistats o bé per trobar l'amor. Sergi Ferrer.
5: Així és, el Festival Nits d'Estiu de Calella s'afegeix a la moda dels vesprejos i n'ha incorporat dues sessions a la programació d'aquest estiu. El Festival Calellenc amplia així la seva oferta de concerts i espectacles i convertirà el Far en un espai per passar-ho bé, amb música ambient i dinàmiques per conèixer gent. L'organització comptarà amb l'expertesa de Cites Ràpides, empresa calellenca pionera en l'organització d'esdeveniments de speed dating. Josep Grima, tinent d'Alcaldia de Cultura de l'Ajuntament de Calella, explica que la proposta vol anar més enllà de trobar parella i crear un espai de relació obert a tothom.
10: És un espai idíl·lic per trobar l'amor, les coses com siguin, però cadascú podrà triar el que vulgui. La intenció és justament aquesta, trobar-se amb gent, conèixer gent nova o fins i tot parlar amb aquella gent que et saludes d'en tant en quant i que saps que són de Calella, però que moltes, o de la comarca, però que moltes vegades doncs no tens l'oportunitat de parlar, no? Doncs escolta, potser és el moment de fer el pas i parlar amb aquesta gent i generar noves amistats, per què no?
5: Els vesprejos al Far s'estrenaran aquest dissabte 11 de juliol amb una sessió adreçada al públic major de 45 anys que ja ha exhaurit totes les places. La segona cita serà el 8 d'agost a les 8 del vespre per al públic major de 30 i encara hi ha entrades disponibles al portal de venda oficial del NEC, entrepolis.com. La temporada del Festival d'Estiu ha arrencat amb força i després de la festa inaugural, els concerts de juliol al Far i els primers d'agost ja han penjat el cartell d'entrades exaurides. És el cas de Roger Mas amb la Copla Sant Jordi el 10 de juliol, Kiko Veneno el 17 de juliol, Judit Nederman el 31 de juliol, Andrea Motis el 7 d'agost i l'espectacle Llac Gener 76 del 15 d'agost. Encara hi ha entrades per a l'espectacle de monòlegs amb Fel Faixedes i Carles Xuriguera el 18 de juliol, el tribut a Alejandro Sanz amb Fran Valenzuela el 1 d'agost, el doble concert de l'Ibèrica Trio i Maruja Limón el 21 d'agost, l'homenatge Eugenio amb Àngel Miralles el 22 d'agost i la nit de Cloenda amb Northern Cellos i en Engai Engai el 28 d'agost. També queden localitats per al cap de setmana de concerts de gran format al Pati de l'Os, el 24 de juliol amb Sau i Blaumut i el 25 de juliol amb la Cabra Mecànica i Los Toreros Muertos.
0: En cultura, tot a punt al Teatre de Palafolls per la gran final del concurs Mosca de Música Jove, Marc Ferri.
11: Demà se celebra la novena edició del concurs de música jove Mosca a Palafolls. Aquest certamen, que s'ha consolidat com un referent cultural, arriba enguany amb una vitalitat renovada després d'assolir una xifra rècord d'inscripcions, 35 grups, el doble que l'edició anterior. D'aquests 35 grups, 6 són els finalistes que demà actuaran al teatre en una vetllada que començarà amb l'obertura de portes a les 8 del vespre. Durant tota la nit, les 6 formacions finalistes es disputaran els premis oficials. Són Juny del 99, Hader, Runout, Nau, Indubio i La Mosca Band. Es tracta de projectes integrats per joves que majoritàriament aposten pel català i que ofereixen directes potents sobre l'escenari. Albert Muñoz és tècnic de joventut de l'Ajuntament de Palafolls.
12: Tenim la novena edició del concurs Mosca, que aquest any la realitzarem al Teatre de Palafolls. L'obertura de portes serà a les 8 de la tarda i bé, doncs, tot seguit començaran a pujar a l'escenari els 6 grups guanyadors: Indubio, Renault, Nau, Juny del 99, Jader i La Mosca Band, i per últim doncs hi haurà un tancament de fi de concurs que hem convidat en DJ Sendo. Durant tot l'esdeveniment hi haurà els Diables, que gestionaran una barra per tal doncs d'amenitzar l'esdeveniment.
11: Els grups competiran per dos reconeixements: el premi del jurat i el premi del públic. Els assistents podran participar directament en una votació per escollir el seu grup favorit mitjançant una urna present en el recinte. Els guanyadors s'emporten un premi de 450 euros, i com a gran al·licient també l'oportunitat de ser taloners a l'Alter Festa durant la Festa Major de setembre. Per fer més amena la nit, els Diables Folls organitzen el servei de barra, i a més, un cop finalitzades les actuacions i el recompte de vots, la festa continuarà amb la sessió de mashups de música catalana i èxits internacionals gràcies al DJ Sendo, encarregat de tancar aquesta novena edició del Mosca.
0: I Llavaneres dona aquest cap de setmana el tret de sortida a la Minerva 2026. Martí.
4: Doncs sí, ho farà amb un programa que combina teatre, música, tradició i activitats populars. La prèvia de la Festa Major arrenca avui divendres amb una de les novetats d'enguany: un karaoke obert a totes les edats al Casal Jove, que ja està obert ara mateix, ha començat a les 4 de la tarda. Comença en mitja horeta i començarà a les 4 de la tarda. La programació continuarà demà dissabte amb dues cites destacades. D'una banda, el Port Balí s'acollirà la segona regata 3 Viles de Rem, i de l'altra, el pati del Casal de Llavaneres serà l'escenari del Rock Fest, una jornada de rock i gastronomia amb la participació d'una vuitantena de músics i diverses bandes. A la nit el protagonisme serà per al teatre amb la companyia La Inestable, que portarà al parc de Cal Alfaro la comèdia anomenada Arsènic i Puntes de Coixí, una obra d'humor negre i tendresa que es representarà tant dissabte com diumenge a les 10 de la nit. El cap de setmana es completarà diumenge amb dues de les cites més tradicionals de la prèvia de la Minerva: la trobada de puntaires a les 10 del matí al parc de Cal Alfaro, i el 26è torneig de bitlles catalanes a les 11 als jardins de Mas Sorrà. Joan Arnau, regidor de Cultura i de Festes de Llavaneres, ens diu que no ens podem perdre la festa.
13: No ens podem perdre el Teatre de la Inestable, no ens podem perdre els puntaires que venen de tot el Maresme, i també el karaoke que fem al Casal Jove. A tothom li agrada el karaoke, i que no falti ningú de les Tres Viles, per favor. Tampoc us podeu perdre les Villes Catalanes, la regata de les Tres Viles de Rem i el festival de rock que farem al Casal de Llavaneres.
4: D'aquesta manera, la Minerva 26 comença a escalfar motors amb un primer cap de setmana que combina cultura, festa i tradició popular.
0: I dissabte torna la festa K80 a Canet, Dani.
7: Doncs sí, aquest dissabte arriba la festa K80 amb DJ Litus. Aquest acte de festa major s'ha convertit en una cita indispensable pels amants de la música dels anys 80. Des de l'organització fa mesos que ja estan treballant i ho tenen tot a punt per fer passar una nit de gresca i ball inoblidable. Enguany la festa retorna a la seva ubicació habitual, al passeig marítim, a l'antiga oficina de turisme davant de la residència Guillem Mas. En el programa d'actes de festa major hi ha una Terrada, ja que l'Ajuntament es diu que la festa es celebrarà a l'Espigó, a l'altra banda. No, de fet, només l'any passat es va fer en aquest indret per les queixes d'un soroll per part d'un veí. Enguany es retorna a la ubicació habitual. No hi ha, faltaran els hits dels anys 80 de la mà de DJ Ritus, pel que fa al públic assistent, la gent de tot, vegen de tot arreu, perquè amb el temps el que 80 net ha anat agafant ressò. La cita és aquest dissabte a partir de 2:15 de la nit fins a 4:45 de la matinada al Passeig Marítim, davant l'antiga oficina de turisme.
0: Seguim amb més cultura. Israel Vibration i The Congos encapçalen la 6a edició del Cultura Viva. Sergi.
5: Sí, el Festival Cultura Viva tornarà aquest diumenge a partir de les 5 de la tarda al Parc del Mau de Calella amb una 6a edició marcada per la presència de dues de les grans llegendes del roots reggae, Israel Vibration, acompanyats dels històrics Roots Radix i The Congos. La jornada reunirà també artistes com Boom Boom Fighters and Kuka P, a més dels veterans Dance Crusher Sound i Badalonian Sound, amb les actuacions de Senyor Wilson i Rosie. El festival, impulsat per l'Associació Cultural Ital Youth, va néixer de la voluntat d'un grup de joves de portar la música jamaicana a Calella, un estil que fins aleshores no tenia presència estable a la ciutat. 6 edicions després, l'organització celebra haver consolidat una cita que aposta per preservar l'essència del reggae i la seva dimensió cultural. Més enllà dels concerts, la cultura viva reivindica el reggae com un patrimoni musical amb una forta càrrega històrica i social. L'organització defensa la importància de mantenir viu el llegat dels artistes que van impulsar aquest gènere a Jamaica durant les dècades dels 60 i 70 i que han influït en nombrosos estils musicals posteriors. Enguany, el cartell reuneix dues formacions amb prop de mig segle de trajectòria, una oportunitat poc habitual de veure en directe referents internacionals que feia anys que no actuaven al país. Albert Sisa és el director de l'esdeveniment.
14: Com moltes coses, hi ha esdeveniments de la vida que jo crec que no pots perdre. I potser hi ha anys que hi pots anar i altres anys no, però aquest any particularment, amb els artistes que portem en el cartell, com Israel Vibration i Congos, és que és una ocasió brutal. A més, pel preu que està, perquè aquests artistes, trobant-los a sales o així, doncs, tenen un preu molt més car, que molta gent tampoc se'l pot permetre, i nosaltres, gràcies a l'Ajuntament de Calella i tot, doncs, hem intentat ajustar al màxim aquest preu i poder gaudir d'aquestes dues bandes.
5: El festival començarà amb les actuacions dels artistes convidats i culminarà amb els concerts dels dos grans noms del root reggae, una cita imprescindible pels seguidors i aficionats de la música jamaicana.
0: I en esports, el lluitador palafollenc de Muay Thai, Raúl Porras, guanya el bronze en un campionat a Bangkok. Marc Ferri.
11: Raúl Porras, que és representant del club Muay Thai de Palafolls, ha tancat una actuació brillant a l'Amazing Muay Thai World Festival 2026, celebrat recentment a Bangkok, a Tailàndia. El palafollenc ha aconseguit pujar al podi en la seva primera experiència en una competició d'àmbit internacional, emportant-se una merescuda medalla de bronze en un dels escenaris més icònics d'aquest esport. Per arribar al graó més alt del podi, Porras havia de superar un quadre de 4 combats. El lluitador local va començar amb molta força la competició, imposant-se en un primer enfrontament contra el representant de Xina, Moncau, al segon assalt. En la segona ronda es va veure les cares amb un lluitador de Mongòlia, a qui va vèncer els punts. Ho explica el mateix Raúl Porras.
15: La verdad que estoy muy contento, nunca había hecho una competición así a nivel internacional y me sentí súper cómodo, tanto con la gente y con todo. Y dentro de lo que cabe, no nos llevamos el oro, nos llevamos el bronce, pero hicimos un buen trabajo. Para llevarnos el oro tenía que ganar las 4 peleas. Y gané las 2 primeras, una contra China, que gané por KO en el segundo asalto, y otra contra Mongolia, que gané los puntos, pero fue una muy buena guerra. Y disfrutemos mucho y me la llevé bastante bien la pelea.
11: La ratxa de victòries es va aturar a les semifinals, on Porras es va enfrontar a un rival del Canadà. Tot i l'esforç del palafollenc, el lluitador canadenc es va acabar emportant la victòria als punts.
15: Y luego la tercera fue contra Canadá, pero también era un chico asiático y el chico era zurdo, era más alto y bueno, fue muy inteligente, hizo su trabajo y a los puntos pues se me escapó la pelea, pero bueno, hicimos un buen trabajo y yo creo que si fuese espabilado un poquito antes me la podría haber llevado. Y bueno, el chico que me ganó en la semifinal, que fue el chico este de Canadá, pues es el que se ha llevado el oro, pero bueno, no es ninguna excusa.
11: El lluitador ha definit l'experiència com a molt bona i ha expressat el seu honor per representar a Espanya en aquest campionat de Muay Thai a Bangkok, assegurant que ja té la vista posada en el futur amb l'objectiu de tornar a buscar l'or en properes cites.
0: Més esports. Malgrat de Mar acollirà el tercer torneig en vol platja Open Speed aquest cap de setmana. Laura Téllez.
2: La tercera edició del torneig en vol platja Open Speed de Malgrat de Mar tindrà lloc aquest cap de setmana a la platja de l'Astillero, on s'hi ubicaran 7 terrenys de joc i es disputaran partits de les categories a la B infantil, cadet, juvenil i sènior. La prova s'inclou al 8è Tour Català d'en vol platja. El tour està organitzat per l'OAR Gràcia Sabadell, Club en vol Cabà, Club en vol Platja Nord-est, Club en vol Montgrí, Arts La Roca, que gestionarà el torneig de Malgrat de Mar, i Joventut en vol Mataró amb el suport de la Federació Catalana d'en vol. En el cas de Malgrat de Mar, el torneig està promogut per la Regidoria de Turisme. Jordi Lluís Ferrer, regidor de Turisme, explica que enguany hi ha, com a novetat, una millora de les instal·lacions i dels espais d'ombra.
16: Molts dels equips que venen, evidentment, perquè el que estan fent és aquest tour català per després poder anar al Campionat d'Espanya que es fa al setembre. Per tant, aquí venen, evidentment, a, per dir-ho d'alguna manera, doncs, a obtenir un rànquing, que es diu, no, vulgarment. Aquest any sí que hi ha novetats. Sí que hi ha novetats perquè primera cosa que hem fet és hem millorat molt les instal·lacions en el sentit de tema dels pals i totes les infraestructures està millorat, i també una cosa molt nova respecte a l'any passat, hem millorat molt les zones d'ombra, cada vegada més, és evident, això no podem evitar. El tema de la calor i el canvi climàtic és present, l'any passat ja ho vam començar a fer, però aquest any ara ho estem muntant, tot el tema de les zones d'ombreig.
2: Ferrer explica que l'any passat la competició va portar a Malgrat de Mar unes 5.000 persones.
16: L'handbol platja és un esport molt familiar, per dir-ho així. Aquí el que vindrà són molts equips amb les seves famílies. Per tant, vol dir, primera cosa, són gent que venen a passar el cap de setmana, la majoria, tant als nostres hotels com als nostres càmpings, venen a passar el cap de setmana, i a més són gent que, i es pot comprovar, i amb els temes restauració surten, i són gent que estan al poble i fan despesa al poble. Per tant, també, des d'aquest punt de vista, és un volum considerable. L'any passat, estem moment en números de l'any passat, van a venir en els dos dies unes 5.000 persones.
2: El 8è Tour Català d'en vol platja, que aquest cap de setmana farà parada a Malgrat de Mar, va començar el 6 de juny a Sabadell, ja ha passat per Gavà i l'Estartit i es clourà el 19 de juliol a Mataró.
0: I Tordera celebra el seu 16è festival de patinatge La Selva, aquest diumenge, a Genís.
1: Sí, l'esdeveniment que servirà com a gran tancament de temporada se celebrarà aquest mateix diumenge 12 de juliol al pavelló parroquial. Sota el títol de La Selva, les patinadores del club porten temps preparant un espectacle que promet transportar el públic al cor de la natura, on es posarà al manifest tot l'esforç i la tècnica treballada durant el curs, servint com a gran tancament així d'aquesta temporada. El recinte obrirà les seves portes a 5:45 de la tarda per facilitar l'acomodació del públic, mentre que l'inici oficial del festival està programat per 6:45. Per tal d'evitar que cues a darrera hora, l'organització ha habilitat un servei de venda anticipada d'entrades. Aquesta es durà a terme aquest mateix divendres 10 de juliol a la pista de Sant Pere. Per tant, avui, en horari de tarda, des de les 5 fins a les 7 de la tarda, amb un preu de 4 euros si es compren el mateix dia diumenge. En canvi, a taquilla seran 5 euros. Des de l'entitat esportiva fan una crida a tothom a no perdre's aquesta cita i a donar suport als esportistes locals en una tarda on la màgia, l'esport i el ritme sobre rodes seran els protagonistes.
0: Moment ara de fer un cop d'ull al cel. Com ho tenim això, Quim Serra?
17: Hola, bona tarda. Avui les temperatures marcades per la calor, però una calor molt menys intensa que no pas ahir. Recordem que ahir encara arribàvem a superar els 36 graus a Vilassar, 35 a Mataró, o també a Sant Cebrià de Vallalta, els 37 graus gairebé de màxima. Això canvia avui amb unes temperatures que han quedat al voltant dels 34 graus al Montnegre, Can Massuet del Far, 33 a Tordera, 32 a Mataró, 29 a Arenys de Mar i també a Sant Cebrià de Vallalta, i 31 a Palafolls. Una situació meteorològica que, de fet, en les properes hores vindrà marcada justament per això, per un descens de temperatura, unes temperatures que, tot i ser estiuenques, seran molt més suportables que no pas en les últimes jornades, i de cara a demà també amb núvols, intervals de núvols que, com avui, seran poc importants, més nombrosos però, i no descartem que es pugui arribar a escapar alguna goteta cap a l'àrea de la serrada litoral. En qualsevol cas serien fenòmens aïllats i molt poc importants. Per la seva banda, els vents en les properes hores moderats del sector est, sobretot de cara a demà, i això implicarà una situació marítima també més alterada, amb maró a tota la costa maresmenca. De cara al que és la jornada de diumenge, s'espera que es mantingui aquest vent humit de mar cap a terra, i tot i que les temperatures podran pujar una mica, en conjunt continuarem amb un ambient força agradable, tenint en compte que estem al mes de juliol.
0: Molt bé, doncs sembla que la calor afluixa, tot i que, doncs, com bé ha explicat el nostre meteoròleg del Consell Comarcal, en Quim Serra, diumenge tornarà a pujar la temperatura. Nosaltres ara farem tot seguit una petita pausa i quan tornem parlarem del Baruma Fest, un tardeo o vespreig solidari que servirà, doncs, per recaptar fons per aquesta ONG. Ens ho explicarà la Judit Jiménez, que és sòcia de Baruma. I també avui és divendres i com cada divendres parlarem de cinema amb la Mireia González per repassar les estrenes de la setmana. Tot això ho tindrem a l'Ona Maresma d'aquí a 3 minuts. Fins ara.
18: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Ona Maresma, un magazín de la xarxa per les emissores maresmenques.
2: Vinga, som-hi, quan falten 2 minuts per arribar, doncs, quan faltaran 20 minuts per arribar a les 4 de la tarda, nosaltres fem el repàs a les xarxes socials amb en Genís. Genís, bona tarda des de Tordera.
3: Bona tarda.
2: Què tal? Com va el divendres?
3: Molt bé, ja a punt de cap de setmana, a veure si la calor també rebaixa una miqueta aquestes temperatures i doncs podem gaudir una mica més de l'estiu amb més calma.
2: Molt bé. Explica'ns què podem destacar avui al Maresme.
3: Doncs precisament al Maresme parlarem d'aquestes temperatures i és que com estava previst el pic de la segona onada de calor de l'estiu s'ha assolit aquesta setmana a tot Catalunya, en concret aquest dimecres, deixant temperatures de rècord al Maresme. El termòmetre va arribar al seu màxim a Tordera amb 39 graus, però a Mataró, la capital, també s'han registrat durant el dia dimecres 37,6 graus. Això després d'una nit que ja havia estat intensa, també amb mínimes de més de 25 graus. La situació prevista per ahir dijous era similar, el Meteocat mantenia l'avís per calor intensa a tota la comarca i un perill de 5 sobre 6. En el cas global del Maresme, les màximes registrades aquest passat dimecres van anar dels 35 graus, que s'han assolit també a Tiana, fins als 39 que hi ha hagut durant el dia de Tordera i segons dades del Consell Comarcal, doncs a tot el Maresme que va patir aquestes mínimes, recordàvem, de més de 25 graus. Altres municipis amb temperatures molt altes van ser Dosrius amb 38,6, Vilassar de Mar amb 38,3, Sant Cebrià de Vallalta amb 37,2 o Palafolls amb 36,2. A partir d'avui, però, s'espera que la situació relaxi una mica gràcies a l'arribada d'un vent de llevant. El dissabte, dia que s'hi esperen alguns núvols, les temperatures màximes podrien ser de 29 o 30, com a molt, igual que diumenge. Per tant, a veure si d'aquesta manera es relaxen les temperatures.
2: Tela amb aquestes altes temperatures que bé ens has explicat que s'han assolit aquí al Maresme i també doncs, arreu del territori, unes temperatures que segurament fa uns anys eren anecdòtiques, però que ara alguns experts ens diuen que això és el panorama que ens espera de cara ja als pròxims anys, així que ja ens podem començar a acostumar. Sí, en clau internacional, què podem explicar?
3: Doncs parlem del grup alemany Volkswagen, el fabricant d'automòbils més gran d'Europa, que ha anunciat que deixarà de fabricar la meitat dels models en una retallada de producció que no concreta quina traducció tindrà pel que fa al tancament de plantes i la pèrdua de llocs de treball. Durant la reunió del Consell d'Administració a la seu central de Volkswagen a Wolfsburg es va decidir reduir la producció anual de vehicles un 25%, passant dels 12 milions actuals a 9 milions. La idea és concertar esforços en aquells models que tenen més èxit al mercat. Les vendes del grup van caure un 6% durant la primera meitat de l'any. Amb aquestes mesures, el grup automobilístic alemany espera millorar la seva posició en un mercat que es troba en una fase molt exigent de transformació.
2: Explica-nos aquest tuit internacional, no?, del grup alemany Volkswagen. M'ha entrat curiositat per saber quin és el teu cotxe preferit, però no cal que sigui, és a dir, com dir, ah, no, jo tinc aquest cotxe. No, quin t'agradaria poder tenir si no hi haguessin límits?
3: Ostres, en sé molt poc de cotxes, no et sabria dir quin m'agradaria. Sí, crec que has topat amb la persona que menys sap de cotxes de Tordera, almenys, i del Maresme segurament també.
2: Jo voldria un Lamborghini.
3: Déu-n'hi-do. Però ja correries amb aquest cotxe, són perillosos també.
2: Sí, el tema és mantenir-lo.
3: Exacte.
2: Que clar, et costa un ull de la cara, però després mantenir-lo també tela, eh?
3: Sí, sí.
2: Però vaja, per somiar, no? Que no falti.
3: Que no falti, exacte.
2: I el tema curiós del dia, Genís?
3: Doncs com a curiositat portem que l'època estival les propicia perquè els nens vagin al cinema i per això també s'estrenen pel·lícules com Baiana, que de fet les sales són fins i tot un refugi climàtic per a tota la família, però també han coincidit diverses novetats en cartellera que mostren realitats molt dures que els infants viuen arreu del món. Són pel·lícules d'aquelles que ajuden a obrir els ulls i reflexionar sobre el món en què vivim. En el cas de Disney, s'entesta seguir fent versions amb actors dels seus clàssics animats amb un objectiu estrictament econòmic. Des d'un punt de vista artístic, la gran majoria són còpies sense ànima, també insulses, i encara estan menys justificades quan una part de la pel·lícula s'ha de crear igualment de forma digital, com en aquest cas els animals de la mateixa pel·lícula de Baiana. Com que són les mateixes escenes, els mateixos diàlegs i les mateixes cançons, els crítics diuen que el més interessant és veure com The Rock o La Roca juga amb la seva perruca i res més. Per tant, crítiques no gaire bones o del tot bones per aquestes pel·lícules versionades a vida real de Disney.
2: Ja. De fet, després, com que tindrem la secció de cinema, la nostra companya i col·laboradora, la Mireia González, ens explicarà una mica la trama d'aquesta pel·lícula. No sé si l'haurà vist, si ens podrà fer una petita valoració. Ara al cinema sé que hi ha Toy Story 5, que hi ha com molta falera, molta gent que està anant a veure la pel·lícula i bé, no em sona cap més que això.

0: A mi les de personatges reals... Mira, vaig anar a veure una, m'acabo d'en recordar ara mateix, l'any passat, la de Stitch.
1: Ah, sí, sí, sí.
0: Com es diu? Stitch, no, la pel·lícula? Sí, Lilo i Stitch. No? Ostres, tu, un fracàs, considero. O sigui, l'Stitch molt divertit, Així, molt, molt maco i tal, perquè és un ninotet així dit, divertit. Però la pel·lícula va ser... saps? Força avorridota.
1: Jo t'he de dir que també prefereixo les de dibuixos.
0: Sí, tenen com... Vaja, crec que conserven més la màgia, no, de les pel·lícules Disney, tot i que hi hagin moltes crítiques al respecte, que perpetuen segons quins rols, sí. No? Tot això que les envolta, però vaja, a mi els ninotets m'agraden molt. Coco, m'encanta. Saps quin és?
1: A mi també.
0: És de Disney, Coco?
1: Sí.
0: Pixar.
1: O Pixar, sí, pot ser.
0: Clar, jo veig tot la mateixa cosa. Estan fusionats, no, Marçal? Molt bé, Marçal hi entén més que jo.
1: Molt bé.
0: Doncs bé, Genís, moltes gràcies. Seguim avançant el programa. Fins ara.

0: La solidaritat també es pot viure amb música, bon ambient i ganes de compartir. Avui descobrim el Baruma Fest, un vespreig solidari que vol recaptar fons per la tasca que du a terme l'entitat Baruma i també sensibilitzar i implicar a la població. Per conèixer tots els detalls de la iniciativa, ens acompanya la Judit Jiménez, responsable de comunicació i sòcia d'aquest projecte. Judit, benvinguda.
1: Hola, bona tarda.
0: En primer lloc, per ubicar-nos i també per qui encara no us conegui, què és Baruma i quina és la vostra tasca?
1: Baruma és una ONGD que va néixer fa uns 8-9 anys arrel d'una visita d'en Denis, dels germans Forners, en Denis i la Griselda, que van anar a Tabasell a un casament d'un amic seu de l'ètnia Mandinga. I quan eren allà van descobrir, van veure que hi havia una gran necessitat a nivell sanitari. O sigui, van portar un nen que estava molt malaltó, que estava morint, el van veure i era només perquè no podia anar al metge, no s'ho podia permetre, no? I ells el van dur i arrel d'aquí van crear com una mena d'efecte bola de neu. Cada vegada que es llevaven al matí tenien més persones que necessitaven que els atenguessin i els donessin suport i un cop de mà. I llavors van decidir doncs formar la nostra ONG. Ho dic així molt ràpid perquè n'he parlat diverses vegades i convido tothom que vulgui a que entri a la nostra web a baruma.org i ho veurà tot i ho explica tot perfectament. I arrel d'aquí hem anat fent diferents branquetes a dintre de la ONG i a part de la salut, que és el més important, una de les més importants pel meu parer, perquè tenim unes 1.800 criatures mutualitzades a la Comunidad Abo, que això és moltíssim, s'ha gairebé aconseguit erradicar la mortalitat infantil a la zona on estem actuant nosaltres, i també tenim el tema de la drepanocitosi, que és una malaltia que tenen ells genètica, que la sang se'ls canvia la sang, la sang es formen els glòbuls rojos en forma de falc i es van picant entre ells, els ataponen les venes i això, fan unes crisis molt dolentes fins que acaben que la sang es queda líquida i poden arribar a morir tot. I estem tractant amb unes combinats de L-glutamina i unes quantes cosetes als pacients que tenim allà i veient que estan reduint bastant també les crisis i estan tenint millor qualitat de vida. També fem reformes d'escoles i de Santé. I per últim, i que és un projecte molt xulo, és l'empoderament femení, que és crear hortes de dones, que el que fan és elles mateixes, doncs clar, se'ls dona les eines i la formació perquè puguin treballar cadascuna a la seva parcel·la i tenir una microeconomia, no? Fan menjar, amb el menjar, el que cultiven, poden menjar ells, les seves famílies, i a més amb el sobrant poden vendre una miqueta. Doncs tot això, aquest gran popurri de coses, i alguna més que segurament ara se'n passa perquè no tenim tampoc molt de temps, és el que és Baruma.
0: Parla'ns també de com va sorgir la idea d'organitzar aquest Baruma Fest, aquest vespreig solidari. Com se us va ocórrer aquesta idea?
1: Doncs se'ns va ocórrer en una de les juntes, perquè nosaltres, clar, constantment hem d'estar pensant i intentant trobar fons i recursos per poder-nos sostenir, no? Perquè a part dels socis i dels ajuts que es puguin aconseguir d'entitats, ajuntaments i fons de cooperació, també necessitem sostenir-nos a nivell de trobar diners i recursos nosaltres. I estàvem parlant i veiem que podríem fer, hem fet algun Sapiens, que ara aviat, més endavant ja us anunciarem un altre, el Sapiens, hem fet els Premis Diarama, hem fet diverses coses que al final vas ajuntant mercats, vas allò

0: jocs, no? Però vam pensar, i per què no fem un tardeo, que està tan de moda ara, que a la gent ens agrada sortir allò a mitja tarda i estar, i portem una miqueta el que és la cultura, no? Perquè portem, bueno, ara us explicaré, però serà molt amb ambient, clar, africà, no? Estarà aquí, al Parc de Can Rafart, a Vilassar de Dalt, el divendres 17 de juliol, guardeu la data, a les 6:30 fins a mitjanit. Serà superxulo perquè tindrem actuacions de tres DJs de la zona del Maresme emblemàtics, la DJ Marta, el DJ Edu i el DJ Merei. I a més tindrem l'actuació especial dels nostres amics de la comunitat, bueno, són el col·lectiu Katakasa, que són un grup de gent senegalesa que fan percussió i danses africanes i ho fan superbé, i vindran també a amenitzar-nos. I tindrem servei de barra, sopar a la fresca, barbacoa i bueno, i gresca i el que us pugueu imaginar, tot i més.
1: Entenem que ja esteu fent promoció d'aquest esdeveniment solidari. Quina resposta esteu rebent per part de la gent?
0: Molt bona, la veritat, i bueno, el que hem fet nosaltres també per motivar una miqueta la venda d'entrades, perquè sabem, clar, és una entrada anticipada, és una miqueta simbòlica, són 10 euros l'anticipada. Qui vulgui pot entrar a Entràpolis, posa Baruma Fest o Baruma i ja sortirà Baruma Fest, i fins i tot us dic, per si algú li diu, ai, m'agradaria col·laborar però no hi puc anar, hem fet una línia zero, o sigui, una fila zero. Llavors hi ha una part del Baruma Fest que posa Baruma Fest, fila zero, que si voleu fer el donatiu allà d'uns 10 euros, que és la preu de l'entrada base, d'ara anticipada, i també ens ajudaria moltíssim. Ens aniria molt bé que la gent s'apuntés per tenir una previsió de comanda, perquè clar, nosaltres ara estem aquí a pals de sec, que sí que clar, tenim unes quantes ja venudes, però clar, no pots guiar per això, perquè tu imagina que després de cop i volta ens ve moltíssima gent i ens quedem que no arribem, no? Ens agradaria molt, per això fem aquesta també crida, per poder explicar-ho, que a més ens anirà molt bé pels nostres projectes, però si us plau, perquè ens, així també podem veure una miqueta cap a on anem.
1: Clar, tenir previsió, sí, no? Que no s'acabi, doncs, les begudes
0: o el menjar, clar, que sabria molt greu, perquè si després ve la gent i... Clar, i tots sabem que el juliol, al vespre, fa calor, s'està bé al parc, i si tens música, tens allà per seure taules, tens bon rotllo, una zona que potser hi ha aigües, no sé.
1: Clar, la gent s'anima.
0: Clar, la gent s'animarà segur, i estarà molt bé.
1: A qui animeu especialment a venir? És un, perquè aquesta proposta és per tots els públics o és més per gent més gran? O...
0: A veure... Jo veig que per l'horari encaixa perfectament un pare, o sigui, unes parelles que tinguin algun criu poden venir, no hi ha problema. El que passa que sí que és cert que els vesprejos o els tardeos estan més enfocats a persones ja de més grans de 18 anys, o sigui, més grans, perquè, però clar, tampoc volem tancar-li les portes a ningú, perquè clar, és que és absurd, perquè al final els jockeys, cadascú té el seu estil, punxaran música de tots tipus i haurà que serà més actual, més de l'època i tal, i tothom s'ho passarà bé, o sigui que tothom és benvingut en realitat, eh?
1: Fins i tot et diria que potser el que coneixem com a tardeo és com la gent d'entre 35, 40, 45 ho rep molt bé, no? Perquè clar, ja no tens l'energia dels 20 anys de sortir de festa fins a les 6 del matí, però tampoc quedar-te a casa i anar a dormir a les 9 del vespre.
0: Fa molta... Sí, sí, totalment. Jo vaig anar-hi fa poc a un i m'ho vaig passar superbé per això, perquè era com que semblava que estava de festa a una discoteca de la Llet i estava allà a la tarda enmig de la muntanya,
1: clar,
0: amb gent de la meva edat, i era molt guai.
1: I arribes a casa a les 11
0: o... 11 o 12 i com un senyor, saps?
1: I l'endemà rendeixes, estàs fresc, no?
0: A més, era també per fer això, no? És Baruma Fest, el tardeo solidari. És... Posant-li aquest nom també podem garantir-nos i esperem que hi hagi més edicions, seria molt guai. Pots anar fent tardeos a diferents moments de l'any.
1: Aquests diners que es preveuen recaptar aniran a algun projecte en concret? Una mica es repartiran entre totes les tasques que feu?
0: Van directament al fons als fons de l'associació per poder ja anar directe cap a Senegal. És que nosaltres tots els diners que tenim són per treballar, són per mantenir l'estructura que tenim, perquè allà a Senegal penseu que a part de totes les persones beneficiàries d'aquest suport dels medicaments, de l'escola, de totes les coses, ja tenim gent que hi treballa, senegalesos, gent d'allà local que està treballant per l'associació, i llavors tot això s'ha de sostenir, però bueno, que va tot directe a Àfrica, va tot cap allà.
1: Posem la mirada al futur. A quins reptes o projectes de futur teniu des de Baruma?
0: Buf. Doncs seguir-nos consolidant, anar fent i poder garantir el que tenim i poder-lo anar seguint fent, i tant de bo més endavant puguem anar creixent i anar fent, però l'important per nosaltres és tenir els mitjans i poder seguir treballant amb el que estem fent, perquè realment és que és molt ja. Tu dic 1.800, és que és...
1: Són molts infants.
0: Som 13 poblats, crec, de la comunitat d'Abo. És molt, en realitat.
1: Totalment.
0: I són nens que abans, mira... no hi havia esperança i ara n'hi ha més.
1: Totalment.
0: I això és molt important i molt bonic.
1: Alguna cosa més, Judit, que ens haguem pogut deixar de comentar del Barum Fest? Hem parlat del preu, que es poden adquirir les entrades anticipades...
0: Jo dic, agafeu les anticipades perquè la sorpresa és que després arribareu a taquilla i seran 12.
1: Clar.
0: Que és el que posen els cartells que posarem per tot arreu. La cosa és que jo penso que és una cosa... Al final, si ho penseu, si anem a prendre... L'altre dia vaig anar a prendre un mojito por ahí, m'han clavat 12 euros o 13 euros i vaig dir, bueno, vale, doncs... Te'n vas al Baruma Fest, que tens la consumició inclosa, i després allà dintre... No sé els preus encara, però hi haurà allò, botifarra, no sé què, amanides, hummus... O sigui, podreu gaudir i estar bé, podeu quedar amb els amics, podeu, si voleu, ja ho veureu, que dintre de l'Intràpolis hi ha la possibilitat d'agafar una taula per quatre persones amb ampolla de cava, val? Llavors ja són, el preu s'ha reajustat, bueno, en fi, que hi ha mil opcions i és que ens ho passarem molt bé. I, de fet, això també va molt bé per les persones que no puguin, per exemple, dir no em puc fer soci perquè jo no puc mantenir el pagar cada mes X, no? Que al final és, nosaltres tenim una quota de 12 euros al mes i entenc que hi ha moltes persones que no poden per la situació actual, però si hi ha algú que pot i vol, doncs serà benvingut també.
1: Clar.
0: Però si no, és una molt bona manera de col·laborar amb nosaltres.
1: D'aquell dia
0: ajudar-nos a poder fer una bona embranzida i que puguem tirar una miqueta més endavant, saps? Uh-huh. És molt important.
1: Recorda'ns, la data i el lloc, sobretot, perquè no ens ho perdem.
0: Guardeu. 17 de juliol a les 6:30 fins a mitjanit al Parc de Can Rafar a Vilassar de Dalt.
1: Molt bé.
0: El Baruma Fest.
1: Doncs, Judit, que sigui tot un èxit.
0: Moltíssimes gràcies.
1: Espero que ens hi trobem i, vaja, això, a recaptar diners i a ser solidari, que és el que toca.
0: Moltes gràcies.
1: Doncs acabem de parlar amb la Judit Jiménez sobre aquest Baruma Fest, aquest Tardeo Solidari. Nosaltres ara farem una petita pausa, anirem a la desconnexió i quan tornem ens esperen moltes més seccions. Fins ara! Shout out to my man, Mover Joe, because everybody here is so sick. Say my name.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Una reacció produïda per la barreja de productes químics a la piscina municipal de la Bisbal del Penedès ha deixat 17 persones ferides, 4 de les quals han estat greu. Els bombers han rebut l'avís quan passaven 12 minuts de les 2 de la tarda i han enviat 6 dotacions. També s'ha activat 7 ambulàncies per atendre els ferits a banda dels 4 greus, 2 dels quals han estat traslladats a l'Hospital del Vendrell. La resta són tots lleus, segons ha informat el CIM. Inicialment s'ha valorat la possibilitat d'enviar un SLR per al confinament de la població davant d'un núvol tòxic, mesura que s'ha acabat descartant un cop s'ha comprovat que no existien afectacions fora de la piscina. I els bombers continuen treballant en els incendis simultanis que encara no estan controlats. Preocupa especialment el de Guimerà, l'Urgell, en el que treballen encara una trentena de dotacions i que ha obligat a confinar aquesta passada nit 21.000 persones de 5 localitats. De moment s'han cremat 328 hectàrees, la majoria dins de l'espai natural protegit de Granyena. En les tasques d'extinció han tingut un paper destacat els pagesos de la zona que amb els tractors han ajudat a protegir els conreus i a frenar l'avenç a les flames. Xavi Dalmau és un d'aquests pagesos, l'escoltem.
2: Quan ens vam poder coordinar amb els bombers, perquè ells t'ensenyaven doncs, com el mapa i tu els portaves cap allí, llavors ens deien fer franges de seguretat aquí o allà, amb el cultivador doncs, llaurant camps i fent tallafocs i fent que el foc no s'escampés.
1: I l'habitatge es manté com el primer problema dels barcelonins, però la inseguretat retalla distàncies, està en la segona posició. Ho apunta el darrer baròmetre municipal. El 31% dels barcelonins veu l'habitatge com el problema més greu, seguit de la inseguretat, amb un 26%. Entre les principals inquietuds també hi ha, a més distància, les associades amb la immigració, el turisme, la neteja i les obres. A més, 3 de cada 4 ciutadans avalen retirar les llicències als pisos turístics i gairebé el 62% dels encastats aprova la gestió municipal. A l'àmbit polític, Elisenda Alemany és la líder més ben valorada de Barcelona. La candidata d'Esquerra Republicana a les municipals de l'any que ve se situa amb un 5,2, una dècima per davant de l'alcalde Jaume Collboni, que continua guanyant en intenció de vot. En canvi, això sí, Junts cau ara per ara a l'última posició. I el Festival Internacional de Música Popular Tradicional de Vilanova i la Geltrú ha previst una vintena de concerts per aquest cap de setmana. Demà dissabte viurà un dels punts culminants en l'actuació de la jove fadista portuguesa Sara Correira.
3: Estàs escoltant Ona Maresma a la teva ràdio local.
4: Vinga, som-hi, anem amb les efemèrides musicals quan passen 3 minuts a les 4 de la tarda i en Genís ens explicarà per què estem escoltant aquesta cançó.
5: Doncs estem escoltant aquesta cançó, I Can Get No Satisfaction, perquè els Rolling Stones aconseguien el 1965 el seu primer número 1 dels Billboard amb aquesta mateixa cançó.
4: Molt bé, el nostre expert en música, en Sergi Ferrer, vol fer la seva aportació diària?
6: Diària?
4: Sí, no, queda més professional.
6: Sí, no? Exacte. Jo sempre que parlem d'aquesta cançó, almenys amb el meu pare ho faig molt, no?, de dir curiositats, sempre que parlo d'aquesta cançó o surt el tema, hi ha una curiositat molt, molt curiosa, que és que, bueno, tots hem escoltat aquest mític riff de guitarra, no?, d'aquesta cançó de Keith Richards. Es veu que va ser composat mentre dormia, es va aixecar, va encendre una gravadora, sense raó aparent va començar a tocar la guitarra, li va sortir aquest riff, es va dormir, va deixar la gravadora encesa i si s'escolta la gravació original s'escolta el riff de guitarra i després 2 hores de Keith Richards. Clar. Dormint, roncant, vaja.
4: Una mica com en Dalí, no? Podríem dir.
6: Bueno, sí, exacte.
4: Que també somiava, però en aquell impàs entre estar despert i estar dormit, sabeu quan estem en el limbo? Que ens venen a la ment idees fantàstiques, doncs si som capaços de llevar-nos en aquell moment, podem ser uns genis.
6: Bueno, en aquest cas parlem d'una època on les drogues també estaven pel mig, però bueno, no hi entrarem massa, perquè als 60 tots sabem que aquella època va ser una mica complicada.
4: Totalment, totalment. Molt bé, doncs va, deixem de banda aquesta efemèride musical. Estàvem escoltant aquesta cançó, però ara anem a felicitar els famosos que avui fan anys. Espera, Genís, perquè no sé si en Marçal és ràpid, perquè tenim una cançó per felicitar els famosos que fan anys cada dia, que vam estar aquí a la redacció dient, va, quina cançó podríem posar que no sigui massa avorrida, tampoc massa espitosa, però vaja, vam triar aquesta.

0: Pedazo de hit per felicitar els famosos que avui fan anys, un 10 de juliol. Genís.
1: Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. Aquesta no me l'esperava jo.
0: Doncs va, t'agrada aquest tipus de música o què?
1: Sí, home.
0: Així més canyera?
1: En moments de festa que necessites activar-te una miqueta, sí, sempre va bé, sempre va bé.
0: Molt bé, doncs va, ritme de hard... com que es diu això, aquest gènere? Hardcore, no? Tecno, hardcore.
1: A saber, no ho sé, no ho sé. Algo així, algo així.
0: Algo així, eh? Aquí fa anys, avui.
1: Doncs mira, felicitem per començar a Sofia Vergara, l'actriu i model colombiana, mundialment també coneguda pel seu icònic paper de Gloria Delgado Príncep de la comèdia Modern Family, fet que la va convertir durant anys en l'actriu més ben pagada de la televisió nord-americana. Doncs avui fa 54 anys.
0: Fantàstica, eh? La Sofia Vergara m'encanta i m'agrada molt. No sé si recordeu una entrevista que li va fer en Pablo Motos, en què ell es va enfadar perquè bueno, ell li preguntava sobre les seves pestanyes, que si eren reals. També li preguntava sobre el seu cabell, el seu color de cabell, sobre si era real. I ella li va fer un zasca. No sé per què li va dir, si alguna cosa seva. Ah, sí, perquè clar, ell té com la barba pèl roja i el cabell castany.
1: Sí, exacte, sí.
0: I ella li va dir... Sí, li va com tornant una mica de, com perquè em qüestiones a mi si els meus atributs físics són reals o no, és a dir, vaja, puc anar tenyida, no? Puc portar extensions de pestanyes, però ell mateix també potser s'ha tenyit i ningú li diu res.
1: En fi, un programa doncs, que ha deixat alguna joia que altra. També recordem que felicitem altres celebritats com Jessica Simpson, cantant de pop, actriu i estrella de televisió nord-americana que va assolir una gran fama internacional a principis dels anys 2000, convertint-se posteriorment en empresària de moda. Doncs avui fa 46 anys, Jessica Simpson.
0: Perfecte, i encara tenim una altra persona que fa anys.
1: Doncs sí, tenim a Edmilson, exjugador del Futbol Club Barcelona i del Brasil, que avui fa 50 anys. Per tant, una brasiler doncs, que va jugar al Barça, que avui també celebra el seu aniversari.
0: Molt bé, doncs felicitats a tots ells, a la Sofia Vergara, a la Jessica Simpson i també a aquest jugador, exjugador, el Edmilson. Més coses, més efemèrides, Genís, què tenim?
1: Doncs mira, un 10 de juliol de 2008, l'empresa Apple llançava la seva App Store i anunciava la venda del seu iPhone 3G. La nova plataforma permetia als usuaris descarregar aplicacions directament en els seus telèfons mòbils, una funció que transforma així la manera d'utilitzar els dispositius intel·ligents. En la seva estrena, la botiga va oferir al voltant de 500 aplicacions desenvolupades tant per Apple com per empreses externes. D'altra banda, l'iPhone 3G, presentat com a successor del primer iPhone, incorporava connexió a xarxes mòbils de tercera generació i sistema de navegació GPS.
0: Molt bé, vosaltres que sou, team Apple o team Android?
1: Mira, jo n'he tingut només un d'iPhone i la veritat que, home, no sóc dels majors fans d'aquest tipus d'empreses, però si va bé, s'ha de dir també.
2: Jo hiperfan no, però sí, sóc team Apple, tot i que havia començat sent Android, però em vaig canviar.
1: Jo també, exacte, jo també.
0: Clar, el tema és que, digues.
3: No, que dic que diuen això de que un cop tens un Apple costa molt després tornar a tenir un mòbil, bueno, un Android o un Huawei o qualsevol marca, no? O sigui, no sé si és veritat, però a mi m'ha passat també.
1: Sí,
0: totalment. És difícil, no, però jo us diria fins i tot com si et canvies el mòbil tant per una banda com per l'altra, no?
1: Exacte, sí.
0: D'Android a Apple és complicada l'adaptació i també d'Apple a Android. Sí, a mi em va passar igual, Martí, sobretot d'Android a Apple.
3: Bueno, doncs ara ja ens hi haurem de quedar.
0: Sí, ara ja formem part de la secta Apple, no podríem
2: exacte,
0: dir.
2: Sí, a mi a la bateria em tira enrere, us ho he de dir.
1: Això sí que és veritat.
2: Perquè començo el dia amb 80 i acabo al migdia amb 30.
0: La fantàstica obsolescència programada que s'ha estudiat molt i que vaja, que sobretot Apple, eh? Apple ho fa moltíssim perquè ara ja estem per l'iPhone, què, 17? 18?
1: No ni idea. Mateix.
0: Clar, si les mòbils funcionessin bé, jo crec que, vaja, anar evolucionant està bé, eh? O sigui, no em malinterpreteu, però adquirint la necessitat de comprar-te un mòbil nou cada any i, a més, si no ets una persona que poguéssim dir consumista, fan que el teu telèfon comenci a rendir menys.
1: Exacte.
0: I t'obliguen, no? Sí.
3: trobo estrany que no hi hagi inventat, no sé si és perquè no es pot o el què, però com un carregador que literalment l'hagis d'enxufar 5 segons i ja estigui al 100%, vull dir, avui en dia que està tot, hi ha cures contra el càncer i de tot, i sembla que per carregar el mòbil l'has de tenir 2 hores enxufat, o sigui, ho trobo
1: rar. Mira, tampoc interessaria, entenc.
0: Això li podríem preguntar quan torni en Marc Tresserres del Japó al setembre, li preguntarem si quines coses ha vist al Japó que aquí encara no hagin arribat, perquè allà segur que, bé, ja sabem que són, doncs, molt creatius i van un pas per endavant. Sí, massa. No, a mi em fa molta gràcia els robots que surten, aquests vídeos que surten els japonesos amb els robots i els robots foten hòsties a la gent. Perdó? No sé si ho heu vist, no? O sigui, robots que fan una presentació en què presenten un robot nou i hi ha molts vídeos que el robot, doncs, es torna boig i fa, doncs, una bufetada a algú del públic, i jo vaig veure precisament l'altre dia un vídeo d'un robot que li feia una bufetada a un nen petit que estava per allà.
1: Ostres, això sí que no ho he vist ja.
0: Ja ho buscaré i us ho ensenyaré. Va, que ens anem per les rames. Amb més coses, hi ha alguna efemèride més?
1: Sí, acabem amb una altra efemèride, i és que avui fa 62 anys que la dissenyadora britànica Mary Quant presenta oficialment la minifaldilla per primera vegada en una passarel·la de Londres durant la seva col·lecció d'estiu.
0: 62 anys té la minifaldilla, aquesta peça de roba que avui està tan extensa, no? Normalitzada. 62 anys, no em semblen tants.
1: No, a mi tampoc.
0: Em sembla que fa com molt poc que es va crear. Sí, clar, abans anaven amb faldilles llargues, no com les masoveres.
1: Exacte, sí.
0: Molt bé, doncs, companys, alguna cosa que vulgueu... Digues.
2: Per si ho anaves a preguntar, no me'n poso, de minifaldilles.
0: No. Podries
2: no sé si
0: fer-ho,
2: en Genís i en Martí se'n posen, són lliures,
1: mira, precisament no, però no ho sé.
2: Això
1: no
2: precisament no.
3: No n'ha de provar.
2: Hòstia.
1: Exacte.
0: Vaja, cadascú pot anar com vulgui, al final...
2: Els escocesos.
0: Exacte. Sí, però no són tan curtes, no, les faldilles dels escocesos?
1: No, les dels escocesos són una mica més llargues, no?
0: Perquè no porten calçotets.
2: Com?
0: No ho sabíeu? No porten calçotets. En Marcel em diu que sí? No, exacte, que no en porten. No, us ho prometo que els escocesos 100% reals no porten calçotets.
1: Ostres, millor no aixecar les faldilles.
4: No porten calçotets. T'ho confirmo jo, que tinc una mica escocès autèntic i no porten calçotets.
0: Veus? És que hi fa fred, allà a Escòcia.
2: Déu-n'hi-do. Estan acostumats ja.
3: No deu bufar gaire el vent.
0: No sé, jo...
4: Això ho deixem parlar amb el Limón Rou. Això de...
2: Sí.
0: Totalment. Molt bé, companys, nosaltres seguirem avançant, anirem a parlar tot seguit de cinema amb la Mireia i també amb en Dani. Així que gràcies i fins ara.

0: Molt bé, doncs ja ho estàvem avançant, com cada setmana. Avui és divendres i és el moment de conèixer totes les propostes audiovisuals que ens arriben a través de les grans pantalles i també a les plataformes més populars. Ho fem, com sempre, amb l'ajuda de la Mireia González i també d'en Dani Grau. Companys, bona tarda.
1: Doncs bona tarda. Hola, Mireia, què tal?
2: Bona tarda, què tal? Molt bé,
1: tanquem,
2: i tu?
1: Tanquem paradeta fins al setembre, sí. I ho fem amb una... tothom ha estat atontat per aquesta calor que fot, però també sembla ser que a partir d'ara, aquest cap de setmana, estarem molta gent atontada per la vegada aquesta, no? Vull dir, una pel·lícula que s'espera amb una expectativa bastant alta, no? O què?
2: Sí, és la versió del clàssic de Disney, Vaiana, que vam veure fa uns anys, la que dibuixos, i ara ens arriba la versió en carn i ossos. Que bé, és una pel·lícula d'aventures nord-americana que està dirigida per Thomas Kyle i protagonitzada per Catherine LaGaia i Dwayne Johnson. La Vaiana respon a la crida de l'oceà i per primera vegada viatja més enllà de la seva illa amb la companyia del semideu Maui per retornar la prosperitat al seu poble.
1: És a dir, és del rotllo Barbie amb carn i ossos, diguéssim, no? Barbie però vegana, no? És una pel·lícula de gent amb carn i ossos, diguéssim. Ara?
2: Sí, si fa uns anys vas veure la Vaiana, que bé s'han fet en dues parts, si no m'equivoco, doncs aquesta història amb personatges de carniosos.
1: Vaiana comença amb B de burro i aquesta amb B però amb B baixa. Vale, molt bé. Doncs amb B.
2: Exacte. Molt bé. Sí.
1: Doncs Vaiana i Barbie passades al carn i ossos. També Barbie deu estar a Netflix o en una d'aquestes plataformes, per tant, si la voleu disposar, la teniu i, per tant, us podeu, diguéssim, fer un homenatge, em podríem dir, de Barbie. I de Ken, també. Haciendo Amigos, la segona proposta, Mireia.
2: Sí, aquesta pel·lícula ha arribat aquest divendres. Recordem que Vaiana ja fa dos dies, que està estrenada.
1: Ah, sí?
2: Aquesta Haciendo Amigos ha arribat...
1: Increïble.
2: Sí, des del dimecres. Sí. Haciendo Amigos ha arribat aquest divendres. És una comèdia espanyola que està dirigida per David Marqués i protagonitzada per Quim Gutiérrez, Antonio Resines i Megan Montaner. L'Antonio i en Fèlix pugen de la policia després d'atracar una joieria. Pel camí es creuen amb l'Eva, una monitora d'un grup de teatre format per persones discapacitades que el confonen, o confonen amb Fèlix, amb un nou membre del grup.
1: Està bé, sona bé. És una comèdia d'aquestes per passar l'estona. Per cert, dimecres crec que era, ja deu estar passada a 3CAT, encara es podrà veure. Van fer a TV3 una pel·lícula que es diu El Favor, que és una comèdia negra, negríssima, brutal, que em agrada molt, Vull dir que, es mora, diguéssim, la tata, la xatxa, un bal, i demana que sigui enterrada en el panteó, diguéssim, familiar de la família de Calés, i, per tant, es veuen, es reuneixen un cap de setmana amb una masia, amb un casalot impressionant, i és allà, doncs, es veuen tots els ets i uts i les malalties d'aquesta família de pijos. Està molt, molt i molt bé, una comèdia negra que està molt i molt bé. La podeu disposar a TV3, gratuïtament, per cert. Doncs a streaming, El Arquitecto, a Filmin.
2: Sí, és un drama francès basat en fets reals que està escrit i dirigit per Stéphane de Moustier i ens situa l'any 1983. El govern de François Mitterrand convoca el concurs d'arquitectura més gran de la història de França. El guanyador és sorprenentment un arquitecte danès desconegut que només havia construït 4 edificis, casa seva i 3 capelles. Aquest arquitecte li encarreguen la construcció de l'Arc de la Defensa.
1: És una, diguéssim, és una pel·li basada en un biopic, em podien dir, Mireia, o què, un documental?
2: Sí,
1: o...
2: No, és un drama francès basat en fets reals, és a dir, això fa succeir de veritat,
1: sí,
2: i ens expliquen, doncs, com va anar la construcció de l'Arc de la Defensa.
1: Si el Mitterrand va ser president de França socialista durant molts i molts anys... François Mitterrand, cert, se li va descobrir una filla, diguéssim, extramatrimonial, podríem dir, ara ho recordo. Tothom té, diguéssim, fantasmes a l'armari, Ell també, François Mitterrand. Miguel Ángel Blanco, en 48 hores que canviaron todo. L'he començat a veure. És...
2: Sí.
1: Vull dir, se'm venen tots els mals, els atziuts i tal, perquè recordo aquell dia com si fos ara. M'entens? Una cosa tremenda va ser.
2: Aquest és un documental que ha arribat a Netflix, un documental espanyol que està dirigit per Joan Sistiaga i Juanjo López, que aborda els dos dies en els quals Espanya va seguir de prop el segrestament de Miguel Ángel Blanco, un regidor del Partit Popular a Ermua, a Vizcaya, per la banda terrorista ETA. Milions de persones es van manifestar pel seu alliberament immediat. Aquest documental el que fa és repassar aquest moment en el qual la societat va perdre la por a ETA.
1: Sí, sí, una cosa terrible, tremenda, l'any 97, increïble. Recordo que estava l'alcalde aquí a Canet, el Josep Rovira Fors, i li vaig dir jo, perquè ens vam trobar al carrer, per casualitat, li vaig dir jo que havia passat això, que havien segrestat un regidor d'Ermua.
2: És un regidor, sí.
1: Sí, sí, i resulta que evidentment després es va muntar tot aquest aquesta Unió Ciutadana de protesta i que la comunitat, la societat basca ja va sortir per primer cop, es va enfrontar a ETA directament, dient-li ja n'hi ha prou del tema. I en aquest sentit me'n recordo que tots els alcaldes a nivell de tot l'estat van convocar actes davant dels ajuntaments demanant doncs l'alliberament d'aquest noi, que evidentment malauradament no ho puc ser, és dur. És un documental dur, però evidentment és història. Dura una hora 34 i bé, vulguem o no, és història. Està molt ben fet, però evidentment transmet tota la duresa i injustificació i mala llet i bueno, sense paraules d'aquells fets. No sé, Mireia, tu recordes aquell...
2: Sí, bueno. Sí. Sí, sí que me'n recordo, sí, sí, sí. I també doncs aquesta indignació de com va anar tot, de fet és...
1: Sí, sí.
2: Bé, va ser un moment molt tràgic perquè tothom es pensava que l'alliberaria.
1: El van deixar tirat, bueno, van fotre 3 o 4 tiros al cap i el van deixar tirat allà a mig d'un camp, encara viu, però evidentment no va aguantar i va morir a l'hospital, pobre, no. 29
2: anys. 28 anys, o 28 sí. O 29 anys tenia.
1: Sí, sí. Increïble. Moralment, Miguel Ángel Blanco. Doncs el tenia disponible a Netflix. És, bueno, s'ha de veure, però és dur.
2: Sí.
1: I jo me l'estic veient a estones perquè digerir-ho tot és complicat. Entre altres coses perquè no es pot digerir. La última opció que ens has proposat, Marinette, a Filmin.
2: Sí, en aquest cas és un drama biogràfic també francès que està escrit i dirigit per Virginie Benner i protagonitzat per Grant Smallet. S'apropa a la figura de Marinette Pichon, la primera futbolista francesa que va fitxar per la Lliga Professional Nord-Americana. Aquesta noia va fer el rècord de gols marcats pel partit per la selecció francesa.
1: Molt bé, doncs bé, una precursora i evidentment que va marcar història, diguéssim, sent la primera francesa a donar el salt a la Lliga Nord-Americana, crec que has dit, i per tant que el tenien en compte. Perfecte, un documental de futbol, un altre de política i una...
2: És un drama, no és un documental.
1: Ah,
2: és una pel·lícula de ficció.
1: És una pel·lícula de ficció, això de la Marinette, sí. Val, perfecte, però,
2: sí, sí.
1: Diguéssim, però entenc que és una jugadora real, diguéssim, o és inventat?
2: Sí, sí, sí. Val. No, és una jugadora real, és una ficció de la seva vida.
1: Val. Un altre biopic, avui estàs de biopic.
2: Exacte.
1: Entre l'arquitecto, el Miguel Ángel Blanco, i això és l'hora del biopic, avui. Perfecte.
2: Sí.
1: Mireia, bon sí. cap de setmana, bon estiu, i ens retrobem
2: igualment.
1: Amb
0: Dani,
1: més...
0: Dani!
1: Sí, què tal?
0: Vull fer una aportació.
1: Vols fer una aportació dinerària, monetària, o com...
0: No, una, una recomanació de... d'una sèrie que estic veient ara.
1: Ah, sí? Quina?
0: Sí, sí.
1: Quina?
0: Nine Perfect Strangers.
1: Nine Perfect Strangers, em sona.
0: Està a Prime.
1: Vale, està a Prime.
0: A Prime. Okay. És molt xula, eh?
1: De què va, això?
2: És la de la Nicole Kidman, no?
0: Sí, és de la Nicole Kidman.
1: Ah,
0: és una...
1: De la cornuda, vale, molt bé.
0: És com un hotel... És com un hotel que ofereix benestar. I aleshores selecciona uns clients de forma molt curosa i només escull a 9 clients, diferents perfils de persones. I aleshores, clar, vaja, persones que han tingut algun trauma en el passat o que tenen doncs, alguna història de vida al darrere, i la Nicole Kidman fa com si fos més que una doctora, una terapeuta, és com una gurú. És com una mica rotllo secta, sense ser secta, eh?
1: Sí. És a dir, no és cocoon, eh?
0: No.
1: Quina pel·lícula és cocoon? A mi m'agrada molt cocoon, sí. Sí. Dona sí. Mitja encara estava viu. Tenia 3.000 anys, però encara estava viu.
0: Mm-hmm. Sí. El centre aquest de la Nicole Kidman es diu Tranquillium. Llavors ella diu que no sé quants dies, perquè no sé quants dies s'han d'allotjar, però ella et promet que et cures i que et transformes i que et converteixes en una persona...
1: Sí,
0: doncs...
1: és una sèrie, això?
0: És una sèrie, sí,
1: val.
0: Sí.
1: I llavors... però és una sèrie dramàtica, una comèdia, o com la podem catalogar?
0: Uf. A veure... Has vist White Lotus?
1: Sí, no tota, però sí.
0: Vale, doncs és del rotllo White Lotus, que té una mica de... No sentit de l'humor, perquè...
2: No?
0: Sí, però és un sentit de l'humor com molt superficial.
1: Molt superficial i molt...
0: És més sàtira, és com més...
1: Val.
0: Però està molt ben feta i és molt xula, jo crec que...
1: Seria una cosa semblant a White Lotus, no?
0: Podem... Sí, alguna recomanació que he fet jo aquests dies... Dani, n'has vist alguna sèrie?
1: Què vas recomanar?
0: Vaig recomanar T'encontraré, te'n recordes?
1: T'encontraré, sí. Sí, la vaig acabar de veure, brutal,
0: eh? Molt xula aquesta, sí.
1: Sí, Darlan Coven, sí.
0: Sí, vaig veure una altra, digue, perdona Mireia.
2: No, que sí, que era és que no sortia l'autor, era el Harlan Coben, sí.
0: Doncs precisament, n'hi ha una altra també, però ara no recordo el nom, per tant hauré de fer cerca, investigació, i ja us ho comentaré.
1: Jo ho recordo, és que la vaig veure fa temps i l'estic tornant a veure, ara estic veient dues que ja les havia vist, una és Perinya, perquè em fa gràcia el garrus que són els narcotraficants amb calés.
2: Boníssima.
1: Una colla de garrulos impressionants, val?
2: Què dius? Què dius?
1: Sí, no,
2: a mi no m'ho vaig semblar.
1: No?
2: Són molt llestos ells, i tant.
1: Sí. Uns garrulos impressionants, sobretot el Charlín. El Charlín i la Ovinya, déu-n'hi-do. I Farinha i Bloodlines. Mireu Bloodlines, una sèrie que
0: vale, és
1: Bloodlines. La vaig veure i l'he trobat brutal. És una família que arriba un germà i es lia una matraca impressionant.
2: Ah, sí,
1: amb una espècie de...
0: Hòstia. I on està aquesta, Dani?
1: A Netflix. Està, a mi em va agradar molt, Mireia, que us et digui. L'estic tornant a veure.
2: Sí.
1: A veure. Brutal.
0: Molt bé, doncs em prenc nota, Dani, perquè si tu dius
1: lines,
0: que és bona...
1: Línies sangrientes, una cosa així, no? Mireia?
2: Sí, tot junt.
0: Exacte. Vale, doncs va, ja tinc... Com que estic a punt d'acabar la de Nine Perfect Strangers, ja vaig així com encadenant una darrere l'altra, saps? Sense parar.
2: Molt bé. Sí, perquè hi ha aquell moment que acabes una sèrie i després no saps què mirar i fa molta ràbia.
1: N'hi ha una que l'estan manent per un tu, que no sé si... Verano del 36, acaba d'arribar a Netflix, això.
0: Ai, sí, crec que l'he vist
2: anunciada.
1: És tipus Agatha Christie, sí.
0: Verano del 36?
1: Sí, Verano del 36.
2: Sí, és com les de les novel·les d'Agatha Christie, de l'estil. Si us agraden.
1: Es mor algú o assassinen algú allà dintre, amb un balneari o una cosa així, i arriba un rotllo, un porot, diguéssim, descafeinat, allà.
0: La de és que no sé pronunciar-ho grec. Bloodlines és una senyora amb una serp al cap.
1: No, Bloodlines no.
2: Em sembla que no.
0: Ah, doncs no sé.
2: No, és bastant més convencional, no?
1: Sí.
0: Molt bé.
1: La Serpiente és un biopic sobre un impresentable assassí.
0: Sí,
1: d'Indonèsia, que l'has vista aquesta, aquesta també és heavy, heavy.
2: Sí, aquesta és de fa temps, sí, també està net.
0: Jo no l'he acabat, aquesta.
1: No?
0: No.
1: És, molt, és un malparit impressionant. I a més em penso...
2: I la que també està bé, no sé si l'heu vist, és L'Espia, de Netflix. Amb el Sacha Baron Cohen.
0: No,
1: no l'he vista, no l'he vista, no l'he vista. Vale.
0: No, no l'he vist. Doncs acabarem amb una última, que m'ha vingut al cap ara mateix. Instinto maternal és tipus documental. L'heu vist?
1: Instinto maternal, no.
2: Sí. No, aquesta no l'he vist. És un documental, oi?
0: És un documental, sí, d'una dona dels Estats Units. Sí. Buah, que sigui jo, next level.
1: Jo estic veient el depredador de Sevilla.
0: Ah,
1: em queda un capítol. Un impresentable, diguéssim, violador, preguntes així.
2: Fenomen.
0: Que treballava com en una agència de viatges, és possible?
1: Sí, tenia una agència de viatges per estudiants nord-americanes, bàsicament, no?
0: Sí.
1: I, evidentment, allò era un... Bueno, se les passava pel forro a totes, les drogava, i un cristo impressionant. Però al final l'enganxen i...
0: Menys mal.
1: I l'empuren com es mereix, evidentment.
0: Doncs me n'alegro.
1: Doncs sí, sí. Jo
2: sí,
1: també.
2: Sí,
0: molt bé. Doncs bé, posem poni final a aquesta...
1: Blue Lines, mira Blue Lines perquè t'agradarà.
2: Tenim per tot l'estiu ara.
0: Sí, i tant. Mireia, gràcies per tot,
1: I si no, Barbie.
2: A vosaltres. Moltíssimes gràcies.
0: Adéu.
2: Adéu, que vagi bé.
0: Molt bé, doncs ja hem pres nota no només de les estrenes d'aquesta setmana, sinó que també hem pres nota de totes les recomanacions que ens van venint al cap de sèries, pel·lícules i doncs tota la pesca. Va, seguim avançant, falta mitja hora clavadeta, una miqueta menys, 25 minutets per acabar l'últim Ona Maresme de la temporada. Oh, quina pena, ens hem d'anar de vacances, però vaja, nosaltres tornem al setembre de forma religiosa a les 3:03 de la tarda per acompanyar-vos durant la tarda, però serà, vaja, ho explicarem al final perquè hi ha algunes novetats respecte doncs, a la pròxima temporada. En qualsevol cas, anem a fer el repàs a la pregunta del dia amb en Genís. Genís, què tal? Com va la tarda? Com evolucionas?
3: Molt bé, doncs ara us estava escoltant amb les recomanacions de cinema, per tant m'he apuntat alguns noms, alguns títols ja per aquest estiu.
0: Tens alguna recomanació? Alguna sèrie que hagis vist fa poc i t'hagi agradat molt?
3: T'he de dir que últimament no he vist gaire sèries perquè he tingut entre acabar la universitat i ara aquí a la ràdio, doncs entre una cosa i altra no he tingut gaire temps, però sí que entraré una mica en un més clàssic. Estic veient també La Casa del Dragón després de Joc de Trons, per tant, si algú li serveix, tot i que jo crec que ja tothom el coneix aquesta.
0: Et faré una pregunta que potser semblaré en Jordi Basté, però tens Netflix?
3: Sí, ara sí. Abans no el tenia, el tinc gràcies al bonus cultural jove aquest i el vaig agafar gràcies a això. Però abans no el tenia.
0: A mi em passa que com que tinc tan normalitzat el tema de les plataformes, és a dir, la que tinguis, és igual, Netflix, Prime, HBO, però quan algú em diu que no té cap plataforma, em genera una certa desconfiança aquella persona. Perquè sí? Què fa? Què fa en el seu temps lliure? O sigui, no pots estar tot el dia fent activitats al carrer o a casa. Has de tenir... Se'n va al cine, tu creus?
3: No ho sé.
0: Em sembla molt raro.
3: Jo no sóc, o sigui, últimament no miro gaire sèries, però és això perquè no tinc temps, però quan tinc temps sí que acostumo sempre a veure'n alguna.
0: En Sergi Ferrer diu que jugar, ens explica pel grup de WhatsApp de l'equip de locutors, que jugar a videojocs és el que fa la gent que no té Netflix.
3: També, sí.
0: Bé, pot ser, és possible. Seria una opció. No estan matant a gent, estan jugant a videojocs.
3: Millor.
4: No, exacte.
0: A veure, va, la pregunta del dia que estàvem preguntant, Genís.
3: Exacte, doncs preguntàvem si la gent prefereix les pel·lícules de Disney de dibuixos o les seves versions amb persones reals.
0: Molt bé, nosaltres ja hem dit la nostra. En Genís prefereix dibuixets, la Gemma prefereix dibuixets. Els companys que prefereixen?
4: Jo sóc molt d'Estudio Ghibli. No sé si algú és fan aquí, però sóc molt fan de, per exemple, la meva pel·lícula preferida d'animació és El castell ambulant, que és una pel·lícula molt top d'Estudio Ghibli, o El Chihiro, per exemple.
3: Sí.
0: És veritat, fa una mica de por, no?
4: Mira, la cançó.
0: En Chihiro. De fet, hi ha un sushi que
4: es diu
0: Chihiro.
4: És una Chihiro. És una Chihiro.
0: Ara, ells, hi ha un sushi bufet lliure que es diu Chihiro.
4: Correcte. Sí. Sí.
0: Has anat?
4: Sí.
0: Molt bé. Ja, molt bé, doncs perfecte.
4: Molt bo, si no vas a preguntar-ho, sí, molt bo.
0: Bé, i bé de preu i bo? Important,
4: bueno, tots
0: no?
4: Tots valen el mateix, sí, més o menys.
0: Hi ha bufets que incorporen fins i tot un robot que et porta el sushi a taula?
4: Sí, però no és el cas d'Arenys.
0: No, eh? Però al Masnou sí, eh? Al Masnou hi ha un sushi que tenen un robot que et porta el sushi a taula.
4: També.
0: Jo també.
4: Veus?
0: Veus que bé. Molt bé, doncs va, Martí. Martí, estàs per aquí?
5: Hola, què tal?
0: Què has dinat avui, Martí?
5: Home, ja ho has vist tu, que m'has dit que tenia un potaje aquí de llentia.
0: Però la resta no ho ha vist.
5: Sí, bueno, explico per l'interès de l'audiència que s'ha dinat llenties, que va bé tenir una mica de ferro. Yeah.
4: A 40 graus, tio.
5: No, mira, Sergi, et diré una cosa. Eren llenties fredes perquè no ens va el microones aquí. És a dir, que he de menjar fred. Però bueno, pa'lante, o sigui, així entren millor ara amb aquesta calor.
4: I tant que sí.
0: Martí, quines són les teves pel·lícules preferides, de dibuixos o de persones?
5: Posant-nos a fer recomanacions, jo acabo de veure ara, que no ho anava a dir perquè no li interessava a ningú, però bueno, ho aprofito, un documental, que a mi m'encanten els documentals aquests com de misteri, que està a Disney Plus, si no m'equivoco, que es diu Abandonados, que és d'en Carles Porta, que jo personalment he vist molts documentals i és el millor que he vist mai, que són de tres nens que van ser abandonats a l'estació de França, diria, de Barcelona, sense cap motiu algun. Ells, un senyor els va deixar allà, i a mesura que s'han fet grans, doncs han anat intentant descobrir per què els van abandonar. Bueno, els van, una família els va integrar com a fills i tot, però bueno, hi ha una història darrere trepidant que li recomano a qui vulgui doncs passar el cap de setmana. Són només 4 capítols i està molt bé.
0: I és com que només se centra en la vida d'aquestes 3 persones o... Com va?
5: Clar, que són 3 nens que amb l'edat d'uns 6 anys els abandonen allà.
0: A l'hora. Són germans.
5: Sí, correcte, 3 germans. I a partir d'allà han de recrear la seva vida.
0: Perdó. No, perquè has dit 3 nens i clar, m'he imaginat, no sé, 3 amics, saps? Com una cosa molt estranya. Disculpeu.
5: Era un matís important. I això, ja acaben en un centre d'acollida, ja que un policia els veu allà, que porten molta estona sense cap adult al costat, i llavors els adopta una família, que la veritat és que ells diuen que han tingut una vida molt feliços amb aquesta família, però clar, a mesura que es fan grans diuen, ostres, però nosaltres què hi vam fer un dia que vam aparèixer allà?
0: Clar.
5: Qui són els nostres pares? Per què? El per què de tot plegat? I ja us dic, la història que hi ha darrere és molt bona i té molts tipus i realment no es queda simplement en el fet de la curiositat aquesta, sinó que hi ha molt rerefons.
0: Perfecte, doncs en prenem nota. Abandonados a Disney Plus, dius, Martí?
5: Correcte, sí, a Disney Plus, sí.
0: I pel·lícules de dibuixos dius que no en veus, no? Però clar, jo recordo que tu vas dir que en Chin-chan t'encantava.
5: Clar, això jo ja dic sempre que la meva pel·lícula preferida és Chin-chan i les boles perdudes, que això és
4: una cosa...
5: Sí, l'has vist, Sergi.
4: El nom és curiós. No, però em fa curiositat el nom, no? Aquest Chin-chan i les boles perdudes, però bueno...
5: Bueno, les boles són, potser...
4: Què són les boles, Martí?
5: No sé si és el que t'esperes, però és com una estatueta que té 2 caniques situades, doncs, al lloc de les... on han d'anar 2 caniques, i es perden i les han de trobar, i bueno, és una trama bastant bona, també.
0: Molt bé, doncs va, anirem tots a veure en Xinxan, eh? Vale,
5: molt bé,
0: companys,
5: tots plegats.
0: Doncs, ai, per cert, la pregunta del dia, clar, com va aquesta votació, Genís, que ens hem una mica despistat.
3: Hem marxat, sí, del tema, no. La votació ara mateix que va 50-50, per tant, la gent que està, doncs, empatada, decidint si els agrada més les pel·lícules de Disney originals o les versions amb actors.
0: Jo us recomano una pel·li de dibuixets que es diu El bebé jefazo. És sí, sí, molt bona, molt divertida. Superguai. N'hi ha diverses,
3: ara.
0: El bebé jefazo, n'hi ha diverses.
3: N'hi ha fins a 3, crec, ara.
0: I una altra que els nens venien com amb una... Aquella, com era aquella pel·li que eren tants bebès que hi havia una fàbrica de bebès i es portaven les gavines volant? Ah, és la mateixa?
3: Sí, és absurda.
0: En sèrio?
3: Sí, és la mateixa. Sí, sí. Ah. Estàs amb una decepció ara.
0: Ostres.
5: I de què va, aquesta?
4: De bebès en una fàbrica.
0: De bebès que venen de París. O sigui, és com que les famílies, quan volen un bebè, li envien una carta a no sé qui i llavors el fabriquen, el bebè, a la fàbrica. És que què són, gavines?
3: O... No, les cigonyes.
0: Sí, això, cigonyes. Les cigonyes tenen com una empresa de missatgeria i el que fan és recollir els bebès a la fàbrica i els entreguen a les famílies.
5: Ah,
0: però no sé per què hi ha una crisi i aquest sistema, doncs, de fabricació de nadons finalitza, vaja, i vaja, és com que intenten recuperar, doncs, tot això, perquè hi ha un nen que vol una germaneta i la germaneta no arriba. Està molt guai, és molt
5: guai. Una sèrie basada en fets reals, podem dir, o no?
0: I tant, i tant. Els nadons ja ho sabeu, que arriben de París.
5: Clar, oi que els nens petits els hi diu això de la gavina? O això és molt, ha quedat molt antiquat?
0: La cigonya,
5: ai,
0: no?
5: Això?
4: El mateix.
5: Sí, exacte, sí. Tant se'n fot.
0: De fet, l'altre dia vaig veure una gavina que se'n passava un colom.
5: Oh... Em fan molta llàstima els coloms, a mi, he de dir.
0: No ho heu vist mai?
5: Sí, sí, sí.
0: Una gavina zampant-se un altre animal, el colom, és fort.
4: Atacant, sí, però menjant, no.
0: Jo l'hem vist... mira, de fet, li vaig fer una foto a la gavina, ara la buscaré, i té la boca com plena de sang, i jo vaig veure com s'empassava el colom. Què tal?
4: Bé,
0: bé, no?
5: Sí, bé.
0: Bona escena.
5: No, a veure, a mi és que... No, bé, no. A mi és que les gavines fan una cara molt, de molt enfadada sempre, i en canvi els coloms els veig callar com super inofensius i a tothom sempre els hi fa com fàstic, i a mi em fa pena això. O sigui, adoptaria un colom, potser.
0: Martí, sí. Vols agafar una malaltia remota?
5: Ho veus? Tothom té aquesta imatge dels coloms.
0: No sé, tu mateix, eh? Si vols encomanar-nos a la ràdio, no vinguis, eh?
5: No, home, no. No sé, li hauríem de passar un aigua, potser, no sé.
3: Abans també era més típic, no, això, menjar coloms, bueno, colomins, però...
5: Bueno, a Perú, no és un dels plats
4: a Perú,
5: típics,
4: anava a dir,
5: diria.
4: Sí.
5: Oi que sí?
4: Som menjar.
0: Què és a Perú?
4: El primer plat, el primer plat.
5: A Perú, gent,
4: a Perú, no a Perú.
0: A Perú. Es nota que és divendres.
5: Una marca o què?
0: Un nom d'un plat, d'una creació culinària, a Perú.
5: Mira, l'haurem de patentar.
0: Molt bé, va, doncs què us sembla si seguim avançant i deixem que la gent segueixi votant a l'Ona Maresma a les xarxes socials? Però vaja...
5: Sisplau.
0: Però és que hem d'allargar fins a 55.
4: Ah, la desco, no? La desco.
0: A veure, va, doncs va... Vaig a fer un speech i, companys, com sempre, és un plaer tenir-vos aquí a l'Ona Maresma. No sé si al final ens donarà temps a fer, doncs, els comiats, però vaja, si no ens dona temps, ja us ho dic ara, que gràcies a tots, que sou uns grans companys, uns grans professionals, i que de ben segur ens retrobem al setembre amb les mateixes ganes, fins i tot més ganes encara, de fer el nou programa de l'Ona Maresma, que serà un programa concentrat, durarà una hora i, doncs, tindrà un format completament diferent. Però vaja, ja si dona temps, al final us en farem 5 cèntims d'aquesta nova proposta i ja l'anunciarem. Ara tornem. Adeu, fins ara.
6: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
2: I l'últim espai, l'última entrevista de l'Ona Maresma d'aquesta temporada està dedicada a una entitat tordarenca, una entitat que fomenta la cultura, i parlarem del seu festival anual, el Festival La Peixera. Endavant, Genís.
3: Doncs sí, Gemma, avui tenim una nova entrevista amb una entitat tordarenca, i és que entrevistem el president de La Peixera, Ahmed Pagès. Què tal? Bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
3: El tenim aquí per explicar, doncs, una mica de què tracta l'entitat, també un festival de La Peixera que han dut a terme ara aquest mateix mes. Per tant, explicarem moltes coses aquí per començar, però que li dono pas, el saludo també, i el convido, doncs, a explicar una mica què és La Peixera per la gent que no ho conegui, i doncs qui ets tu també, Ahmed, què tal?
4: Bona tarda. Doncs La Peixera és una entitat sense ànim de lucre que ens dediquem al foment de les arts escèniques de petit format, i ho fem bàsicament amb el Festival de Peixera, que el realitzem des de fa 28 anys a Tordera sota una carpa de circ. En aquest festival, doncs, s'hi poden trobar espectacles de tota la mena, que poden anar des del circ, el teatre, la improvisació, la música, etc., tot de petit format, per donar una mica d'alternativa al que és l'oci més habitual i més gran que podem trobar, doncs, a tot arreu del Maresme.
3: Ara encara queda una data d'aquest festival, però n'heu dut a terme dues, tres, ara no recordo. Com ha anat fins ara? Explica'ns una mica què heu fet, i donen unes valoracions també.
4: Doncs aquest any hem separat una mica el que fèiem habitualment, que eren tres nits de festival. Aquest any hem volgut fer una cosa nova, que ha sigut un One Track Festival, que el vam dur a terme el primer dia de Peixera, el 27 de juny, on una tretzena de grups, quasi tots de Tordera, venien a la Peixera i feien un tema, de manera que va ser una trobada de músics que bé, nosaltres no estem molt contents, perquè creiem que va tenir molt bon resultat. Es van crear bastantes sinergies també entre els mateixos grups que venien a participar, i la veritat és que ens va agradar molt, i que segurament l'any que ve ho repetirem.
3: Per tant, teníeu aquí, doncs, artistes de diferents gèneres, per això musicals?
4: Sí, teníem gent de poc més de 18 anys que feia música tipus més urbana, i teníem gent també de més de 70 amb que feia clàssics més rockeros, i de tot, passant per absolutament tots els gèneres. Va ser molt interessant per això, per el fet de que era una barreja molt estranya, però que creiem que va funcionar molt bé.
3: També deixa'm preguntar-te per aquesta darrera data, i és que us queda aquest mateix dissabte 11, què podem trobar dintre d'aquesta darrera data al Festival La Peixera?
4: Doncs el dissabte 11 podrem trobar, a partir de les 8 del vespre, una zona a l'exterior de la carpa, on tindrem a Rise Up, que és un sound system, que venen des d'una associació sense ànim de lucre de Girona, també, que venen aquí a punxar amb el seu equip, i

0: I també trobarem, bueno, la zona de la terrassa on la gent pot venir, prendre alguna cosa, i també trobarem un torneig de CUP. CUP és unes bitlles vikingues. La setmana passada vam fer ja una primera jornada per presentar, per ensenyar el joc i que la gent el pogués provar, i aquest dissabte doncs fem el torneig, que qui vulgui apuntar-se, si es vol apuntar, ho pot fer a través de les nostres xarxes socials, a través de l'Instagram, que és festival.peixera.
1: Molt bé, respecte a aquest torneig de CUPs també, vau fer aquesta mostra que deies, dius que s'assembla a les bitlles catalanes, però té un punt viking. Com acaba de ser això? A veure, per la gent que situï, com ho diries?
0: Doncs la veritat...
1: És difícil,
0: no? És una mica complicat d'explicar, i a més, jo no hi vaig ser allà in situ, per tant no, jo no, la veritat és que no sabria explicar ben bé què és, però bueno, que la gent ho pot mirar a través de les nostres xarxes, que hi ha vídeos, això ho ha estat gestionant en Jaume Masferrer, juntament amb altra gent que l'ha ajudat, i és allò que va apostar per poder-ho portar, i la veritat és que ens va funcionar bastant bé, vam tenir bastanta participació.
1: Molt bé, per tant, a mode de resum una mica d'aquest festival.
0: Perdó, sí, i després a la nit, un cop això, tenim l'espai de les 8 del vespre, que s'acaba més o menys a quarts d'11, que és la zona exterior de la carpa, i després a la nit ja a l'interior de la carpa tindrem dos espectacles. Un de la companyia Circus Frac, que és Indomable, que barreja el circ amb la crítica social, i és un espectacle de proximitat, per estar molt a prop, per veure'l i per disfrutar-ho de prop. I després tindrem a la gent d'Impro que tomba. Ja és un clàssic a la Peixera, han vingut moltes vegades, sempre és un èxit.
1: D'Impro Show, no?
0: Impro que tomba, sí, és una companyia que fa això, improvisació, de manera que la gent posa un títol en un paper, es posa una caixa, els actors no saben el que passarà, no saben el que sortirà, i a partir d'aquí, amb els títols que ells treuen, fan una improvisació que dura 5-10 minuts, i en van fent unes quantes.
1: Per tant, veiem aquí espectacles una mica doncs, més això, d'arts escèniques també, veiem música, cultura, jocs també. A mode de resum, és una mica doncs, aquest món de la cultura, no? i de la tradició també dins del que hi ha.
0: Sí, és una mica... nosaltres no ens agrada estancar-nos tampoc a una definició, perquè al final... creiem que hem de fer el que la gent de la Peixera tingui ganes de fer, de manera que, com et dic, si hi ha una persona que té ganes de que el CUP li cridi l'atenció, bueno, doncs des de la Peixera ho podem muntar. També a vegades fem coses més relacionades amb jocs de taula, que algun any hem participat a la Fira del Conto. Al final és abarcar dintre el paraigües de la cultura les inquietuds que puguin tenir tots els membres de l'entitat.
1: Molt bé, doncs espai per tothom, per tant, doncs, que diries. Doncs també parlàvem una mica abans de l'entrevista d'activitats que heu anat fent durant aquest any, també durant la Festa Major de l'any passat. Aquest any què ens podeu explicar una mica de la Festa Major?
0: Doncs aquest any a la Festa Major tornarem a repetir el Correcurs, que és un concurs de curtmetratges on els participants que s'apunten prèviament, també a través de les nostres xarxes socials, això ho anunciarem ja passada la Peixera d'aquest proper dissabte, es pot fer individual o es pot fer per equips. Tenen 48 hores per fer un curtmetratge de terror amb un element que nosaltres els donem, com l'any passat va ser, per exemple, el protagonista del curt havia de ser un raspall de dents. Aquest any, evidentment, no podem dir quin serà l'element, però va per aquí.
1: O sigui, ho dieu 48 hores abans?
0: 48 hores abans, el dia 14, si no vaig equivocat, el dia 14 de la tarda s'envia un correu electrònic a tots els participants i es diu: aquest any l'element principal del curtmetratge és... el que sigui. I ells tenen 48 hores per elaborar aquest curt, ens l'envien i entren en el concurs, i que hi ha premis pels guanyadors també.
1: Deu sortir de tot, no?, d'aquests curtmetratges.
0: Doncs l'any passat va ser el primer any que ho vam fer i ens va sorprendre la qualitat i amb que van entrar tots els curts, perquè estaven tots, la veritat, molt ben fets. El jurat va tenir seriosos problemes per decidir quins havien de guanyar, perquè estaven tots molt ben fets, tot i tenir molt poc temps.
1: Doncs
0: llavors farem l'entrega de premis el diumenge 16 a les 10 de la nit a la plaça de l'Església, i seguidament passarem una pel·lícula de terror que portàvem uns anys fent sèrie B. Segurament aquest any serà una cosa una mica més actual, però encara no ho podem anunciar per... per temes de permisos i aquestes coses. Les gaire.
1: Doncs molt bé, ja per anar acabant, no sé si em deixo alguna cosa, però la gent això que vulgui contactar, heu dit a través de les vostres xarxes, també algun telèfon, algun correu o...
0: Bueno, poden enviar també un correu electrònic a festival.peixera@gmail.com. aquí és on centralitzem tot, des de artistes que ens envien propostes fins gent que, bueno, que si algú interessat en participar de l'entitat o té alguna proposta de, ostres, a mi m'agradaria, doncs ho pot fer a través d'aquest canal i ens posarem en contacte amb ells.
1: Molt bé, doncs Met, moltes gràcies per estar avui amb nosaltres i esperem que vagi molt bé aquesta última data també del festival.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Doncs bé, ara sí, posem punt i final a la temporada de l'Ona Maresme, a la darrera temporada que us hem doncs, ofert. I que bé, nosaltres tornarem al setembre, ho farem amb canvi. Serà un programa d'una hora de durada amb un tema d'actualitat al dia que anirem tractant des de diferents punts de vista i des de diferents veus que ens acompanyaran al llarg del programa. Bé, nosaltres doncs, esperem que ho hagueu gaudit molt amb nosaltres i us donem sobretot les gràcies per acompanyar-nos durant tots aquests mesos. Que passeu un molt bon estiu i ens retrobem al setembre. Adeu!

0: Tot a punt, el Teatre de Palafolls per la gran final del 9è concurs Mosca. Demà se celebra la 9a edició del concurs de música jove Mosca a Palafolls. Aquest certamen, que s'ha consolidat com un referent cultural, arriba enguany amb una vitalitat renovada després d'assolir una xifra rècord d'inscripcions. 35 grups, el doble que l'edició anterior. D'aquests 35 grups, 6 són els finalistes que demà actuaran al teatre en una vetllada que començarà amb l'obertura de portes a les 8 del vespre. Durant tota la nit, les 6 formacions finalistes es disputaran els premis oficials. Són Juny del 99, Hader, Run Up, Now, Indubio i La Mosca Band. Es tracta de projectes integrats per joves que majoritàriament aposten pel català i que ofereixen directes potents sobre l'escenari. Albert Muñoz és tècnic de joventut de l'Ajuntament de Palafolls.
1: Tenim la 9a edició del concurs Mosca, que aquest any la realitzarem al Teatre de Palafolls. L'obertura de portes serà a les 8 de la tarda i bé, doncs, tot seguit començaran a pujar a l'escenari els 6 grups guanyadors: Indubio, Renault, Nau, Juny del 99, Jader i La Mosca Band. I per últim, doncs, hi haurà un tancament de fi de concurs que hem convidat en DJ Sendo. Durant tot l'esdeveniment hi haurà els Diables, que gestionaran una barra per tal, doncs, d'amenitzar l'esdeveniment.
0: Els grups competiran per 2 reconeixements, el premi del jurat i el premi del públic. Els assistents podran participar directament en una votació per escollir el seu grup favorit mitjançant una urna present en el recinte. Els guanyadors s'emporten un premi de 450 euros i, com a gran al·licient, també l'oportunitat de ser taloners a l'Alterfesta durant la Festa Major de setembre. Per fer més amena la nit, els Diables Folls organitzen el servei de barra i, a més, un cop finalitzades les actuacions i el recompte de vots, la festa continuarà amb la sessió de mashups de música catalana i èxits internacionals gràcies al DJ Sendo, encarregat de tancar aquesta 9a edició del Mosca.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Aquí comença
1: The Gorra Express.
0: Música, informació, concursos, premis. El The Gorra Express amb Ràdio Palafolls. Benvinguts.

0: I pam, ja és divendres, no te'n dones compte? Bueno, sí que te'n dones compte perquè ens ha costat el nostre arribar fins avui, però ja és divendres, ja tenim el cap de setmana aquí, ja era hora, gràcies a Dios. I a més, avui el que tenim d'entrada és dir que en Joan Massaguer s'emporta aquest val de productes de la farmàcia Moneda Palafolls. Perfecte per tu, Joan, has de venir aquí a la ràdio a buscar el paper de guanyador. I el que tenim per vosaltres, tenint en compte que ha passat una setmana horrorosa de calor, però una setmana horrible, temperatures de fins a 36 graus. Aquest matí hem donat Marineland i aquesta tarda donem 10 entrades per anar a la piscina. Un bal de 10 entrades per anar a la piscina, gaudir el dia que vulgueu allà sota l'aigua, xup, xup, xup, xup, xup, la mar de bé, escolta'm, fresquitos i encantats de la vida. Ai, què és el que heu de fer per aconseguir aquestes, aquest abonament de 10 entrades per anar a la piscina de Palafolls? Ben fàcil, com sempre. Ja sabeu que cada poble té el seu festival, el Portaferrada, el Mar d'Estiu, el Cap Roig, el Cultura, el Cruïlles, en The Morning, tots. Tots tenen el seu gran festival. Però, escolta'm, digue'ns per qui pagaríeu 300 euros per anar a veure un concert. Qui us agradaria veure un concert? I que costés el que sigui, 300 euros, 300 euros, 400, 400, ahí va, pum, ahí, sobre la mesa. A qui us agradaria veure un concert? Va, som-hi!
1: Ja pots participar al de gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon.
0: De gorra express.
2: Ràdio Palafolls. 24 hores de bona música.

0: I pam, ja és divendres, no te'n dones compte? Bueno, sí que te'n dones compte perquè ens ha costat el nostre arribar fins avui, però ja és divendres, ja tenim el cap de setmana aquí, ja era hora, gràcies a Dios. I a més, avui el que tenim d'entrada és dir que en Joan Massaguer s'emporta aquest val de productes a la farmàcia Moneda Palafolls. Perfecte per tu, Joan, has de venir aquí a la ràdio a buscar el paper de guanyador. I el que tenim per vosaltres, tenint en compte que ha passat una setmana horrorosa de calor, però una setmana horrible, temperatures de fins a 36 graus. Aquest matí hem donat Marineland i aquesta tarda donem 10 entrades per anar a la piscina. Un bal de 10 entrades per anar a la piscina, gaudir el dia que vulgueu allà sota l'aigua, xup, xup, xup, xup, xup, la mar de bé, escolta'm, fresquitos i encantats de la vida. Ai, què és el que heu de fer per aconseguir aquestes, aquest abonament de 10 entrades per anar a la piscina de Palafolls? Ben fàcil, com sempre. Ja sabeu que cada poble té el seu festival, el Portaferrada, del Mar d'Estiu, el Cap Roig, el Cultura, el Cruïlles, en The Morning, tots. Tots tenen el seu gran festival. Però, escolta'm, digue'ns per qui pagaríeu 300 euros per anar a veure un concert. Qui us agradaria veure un concert? I que costés el que sigui, 300 euros, 300 euros, 400, 400, ahí va, pum, ai, sobre la mesa. A qui us agradaria veure un concert? Va, som-hi!
1: Ja pots participar al de gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607-6465-66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607-6465-66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon.
2: De gorra express.

0: L'Ajuntament compra de polseres, una vintena de polseres intel·ligents que alerten dels cops de calor per als treballadors de la brigada. El consistori ha anunciat l'adquisició d'aquesta vintena de polseres, que són intel·ligents i que tenen com a missió principal detectar i alertar sobre possibles cops de calor entre el personal que desenvolupa la seva tasca a la via pública, posant un focus especial en els membres de la brigada municipal. Aquests dispositius estan dissenyats per ser lleugers i còmodes, fabricats amb materials respectuosos amb la pell, per tal de permetre un ús continuat durant tota la jornada laboral. Aquestes polseres actuen com un sistema d'alerta tàctil personal que, mitjançant una potent vibració, avisa l'operari quan cal que s'aturi immediatament, busqui un ombra i es refresqui perquè s'ha superat els llindars de seguretat. El dispositiu no necessita dependre de cap aplicació mòbil ni tampoc de connexió al telèfon. Aquesta iniciativa s'emmarca en una tendència creixent de protecció laboral davant del canvi climàtic. En aquest sentit, la polsera es considera una espècie d'equip de protecció individual, un EPI modern i necessari per fer front a uns estius que cada vegada són més sufocants. L'Ajuntament ja ha fet altres accions per evitar els efectes dels treballadors públics que fan feines a l'exterior amb temperatures que, per exemple, aquesta setmana han superat aquí a Palafolls els 36 graus al migdia. Per tal de minimitzar els riscos de l'exposició directa al sol, s'ha dotat també a la brigada de carpes portàtils, s'ha establert la possibilitat de modificar els horaris de treball per evitar les hores de calor més intensa, així com també els operaris disposen de gorres, crema solar i productes antimosquits, a més de rebre consells de salut específics per als perfils més exposats, amb l'objectiu compartit de protegir les persones que se consideren el recurs més valuós de l'administració local. Personal que també treballa a l'exterior en jornades de sol són els professionals de la jardineria del Servei de Jardineria de Palafolls, i el concurs per adjudicar el nou contracte ha quedat desert. L'Ajuntament haurà de tornar a licitar el contracte del Servei de Jardineria després que el procediment engegat fa unes setmanes hagi quedat desert. L'única empresa que s'hi havia presentat, que és l'actual adjudicatària, la Fundació del Molí, ha estat exclosa perquè la seva proposta no complia diversos dels requisits tècnics obligatoris establerts en els plecs de la licitació. El contracte, aprovat pel ple municipal al mes de abril, tenia un pressupost de 462.000 euros i ben clos i havia de servir per adjudicar el manteniment dels espais verds i l'arbrat viari del municipi. La convocatòria es va publicar al perfil del contractant, també el Diari Oficial de la Unió Europea, però només s'hi ha presentat una única oferta. Després d'analitzar la documentació, els tècnics municipals van concloure que la proposta presentada no incluïa dos dels requisits considerats imprescindibles. Davant d'aquesta manca de paràmetres obligatoris, la mesa de contractació va acordar excloure la Fundació del Molí d'aquest procediment i, per tant, proposar que la licitació es declari com a deserta.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: I pam, ja és divendres. No te'n dones compte? Bueno, sí que te'n dones compte perquè ens ha costat el nostre arribar fins avui, però ja és divendres, ja tenim el cap de setmana aquí, ja era hora, gràcies a Dios. I a més, avui el que tenim d'entrada és dir que en Joan Massaguer s'emporta aquest val de productes a la farmàcia Moneda Palafolls. Perfecte per tu, Joan, has de venir aquí a la ràdio a buscar el paper de guanyador. I el que tenim per vosaltres, tenint en compte que ha passat una setmana horrorosa de calor, però una setmana horrible, temperatures de fins a 36 graus. Aquest matí hem donat Marineland i aquesta tarda donem 10 entrades per anar a la piscina. Un val de 10 entrades per anar a la piscina, gaudir el dia que vulgueu allà sota l'aigua, xup, xup, xup, xup, xup, la mar de bé, escolta'm, fresquitos i encantats de la vida. Ai, què és el que heu de fer per aconseguir aquestes, aquest abonament de 10 entrades per anar a la piscina de Palafolls? Ben fàcil, com sempre. Ja sabeu que cada poble té el seu festival, el Portaferrada, el Mar d'Estiu, el Cap Roig, el Cultura, el Cruïlles, en The Morning, tots. Tots tenen el seu gran festival. Però, escolta'm, digue'ns per qui pagaríeu 300 euros per anar a veure un concert. Qui us agradaria veure un concert? I que costés el que sigui, 300 euros, 300 euros, 400, 400, ahí va, pum, ai, sobre, sobre la mesa. A qui us agradaria veure un concert? Va, som-hi!
1: Ja pots participar al de Gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon. De Gorra!

I pam, ja és divendres, no te'n dones compte? Bueno, sí que te'n dones compte perquè ens ha costat el nostre arribar fins avui, però ja és divendres, ja tenim aquest de setmana aquí, ja era hora, gràcies a Dios. I a més, avui el que tenim d'entrada és dir que en Joan Massaguer s'emporta aquest val de productes a la farmàcia Moner de Palafolls. Perfecte per tu, Joan, has de venir aquí a la ràdio a buscar el paper de guanyador. I el que tenim per vosaltres, tenint en compte que ha passat una setmana horrorosa de calor, però una setmana horrible, temperatures de fins a 36 graus. Aquest matí hem donat Marineland i aquesta tarda donem 10 entrades per anar a la piscina. Un val de 10 entrades per anar a la piscina, gaudir el dia que vulgueu, allà sota l'aigua, xup, xup, xup, xup, xup, la mar de bé, escolta'm, fresquitos i encantats de la vida. Ai, què és el que heu de fer per aconseguir aquestes, aquest abonament de 10 entrades per anar a la piscina de Palafolls? Ben fàcil, com sempre. Ja sabeu que cada poble té el seu festival, el Portaferrada, el Mar d'Estiu, el Cap Roig, el Cultura, el Cruïlles, en The Morning, tots. Tots tenen el seu gran festival. Però, escolta'm, digue'ns per qui pagaríeu 300 euros

0: I pam, ja és divendres. No te'n dones compte? Bueno, sí que te'n dones compte perquè ens ha costat el nostre arribar fins avui, però ja és divendres, ja tenim el cap de setmana aquí, ja era hora, gràcies a Dios. I a més, avui el que tenim d'entrada és dir que en Joan Massaguer s'emporta aquest val de productes de la farmàcia Moneda Palafolls. Perfecte per tu, Joan, has de venir aquí a la ràdio a buscar el paper de guanyador. I el que tenim per vosaltres, tenint en compte que ha passat una setmana horrorosa de calor, però una setmana horrible, temperatures de fins a 36 graus. Aquest matí hem donat Marineland i aquesta tarda donem 10 entrades per anar a la piscina. Un val de 10 entrades per anar a la piscina, gaudir el dia que vulgueu, allà sota l'aigua, xup, xup, xup, xup, xup, la mar de bé, escolta'm, fresquitos i encantats de la vida. Ai, què és el que heu de fer per aconseguir aquestes, aquest abonament de 10 entrades per anar a la piscina de Palafolls? Ben fàcil, com sempre. Ja sabeu que cada poble té el seu festival, el Portaferrada, el Mar d'Estiu, el Cap Roig, el Cultura, el Cruïlles, en The Morning, tots. Tots tenen el seu gran festival. Però, escolta'm, digue'ns per qui pagaríeu 300 euros per anar a veure un concert. Qui us agradaria veure un concert? I que costés el que sigui, 300 euros, 300 euros, 400, 400, ahí va, pum, ahí, sobre la mesa. A qui us agradaria veure un concert? Va, som-hi!
1: Ja pots participar al de Gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon. De Gorra!

0: imagen lo dice todo.
1: Panorama terrible, apocalíptico.
0: Persona que logró...
2: Si saps què passa a l'altra banda del món, com pot ser que no...

Si no em menges qualsevol cosa, per què te'n passes qualsevol emissora? Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre. Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre perquè gaudeixis del plaer d'assaporir la millor música.

0: I pam, ja és divendres. No te'n dones compte? Bueno, sí que te'n dones compte perquè ens ha costat el nostre arribar fins avui, però ja és divendres, ja tenim el cap de setmana aquí, ja era hora, gràcies a Dios. I a més, avui el que tenim d'entrada és dir que en Joan Massaguer s'emporta aquest val de productes a la farmàcia Moneda Palafolls. Perfecte per tu, Joan, has de venir aquí a la ràdio a buscar el paper de guanyador. I el que tenim per vosaltres, tenint en compte que ha passat una setmana horrorosa de calor, però una setmana horrible, temperatures de fins a 36 graus. Aquest matí hem donat Marineland i aquesta tarda donem 10 entrades per anar a la piscina. Un val de 10 entrades per anar a la piscina, gaudir el dia que vulgueu allà sota l'aigua, xup, xup, xup, xup, xup, la mar de bé, escolta'm, fresquitos i encantats de la vida. Ai, què és el que heu de fer per aconseguir aquestes, aquest abonament de 10 entrades per anar a la piscina de Palafolls? Ben fàcil, com sempre. Ja sabeu que cada poble té el seu festival, el Portaferrada, del Mar d'Estiu, el Cap Roig, el Cultura, el Cruïlles, en The Morning, tots. Tots tenen el seu gran festival. Però, escolta'm, digue'ns per qui pagaríeu 300 euros per anar a veure un concert. Qui us agradaria veure un concert? I que costés el que sigui, 300 euros, 300 euros, 400, 400, ahí va, pum, ai, sobre la mesa. A qui us agradaria veure un concert? Va, som-hi!
1: Ja pots participar al de gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon.
0: De gorra express.
2: Set FM.
3: Ràdio Palafolls.

0: tanquem la parada del Degorra Express d'avui. Ens hi tornem a posar dilluns. Que vagi bé, bon cap de setmana.
1: Adéu-siau.
0: Degorra Express, música sense interrupcions.
2: Ràdio Palafolls, informatiu vespre. Edita i presenta Marc Ferri.

L'Ajuntament de Palafolls ha adquirit una vintena de polseres intel·ligents destinades als treballadors de la brigada municipal que realitzen tasques a la via pública. Aquests dispositius emeten una potent vibració per alertar els usuaris quan superen els llindars de seguretat tèrmica, indicant-los que s'han d'aturar i que s'han de refrescar immediatament. La mesura s'emmarca en una estratègia de protecció laboral davant l'augment de les temperatures extremes, que aquesta mateixa setmana han superat els 36 graus aquí a Palafolls. A més de les polseres, la brigada municipal també disposa de carpes portàtils, crema solar i horaris adaptats per tal de minimitzar els riscos de l'exposició al sol i a la calor. És divendres, és 10 de juliol.

0: Avui també us explicarem que el Teatre de Palafolls ja ho té tot a punt per celebrar demà la gran final de la novena edició del concurs Mosca, un certamen de música jove plenament ja consolidat a la nostra vila. Enguany la participació ha estat històrica, amb 35 grups inscrits, dels quals les 6 formacions finalistes es disputaran els premis oficials sobre l'escenari demà dissabte. Els assistents podran votar el seu grup preferit amb una vetllada que inclourà també servei de barra a càrrec dels Diables i una sessió final amb DJ Sendo. Els guanyadors s'emportaran un premi en metàl·lic de 450 euros i, a més, l'oportunitat única d'actuar com a taloners durant la propera Festa Major de setembre. I la licitació per adjudicar el servei de manteniment de jardineria i arbrat viari a Palafolls ha estat declarada oficialment deserta pel consistori local. L'única empresa aspirant, que era la Fundació del Molí, que és l'actual, de fet, adjudicatària, ha estat exclosa perquè la seva proposta tècnica no complia els requisits demanats a la licitació. La manca de les condicions exigides en el plec de condicions ha obligat a aturar el procés. Ara l'administració haurà de tornar a licitar el contracte, a buscar empresa amb aquest contracte que té un valor aproximat de 462.000 euros. I en esports, avui felicitem el lluitador local Raül Porres, que ha aconseguit una fita històrica en penjar-se la medalla de bronze al Mundial de Muay Thai celebrat recentment a Bangkok. En la seva primera competició internacional, el representant local va superar rivals de la Xina i de Mongòlia abans de caure derrotat per punts a la ronda de semifinals. Porres s'ha mostrat molt satisfet pel resultat obtingut en els escenaris tan prestigiosos i ha agraït el suport rebut per part de tota l'expedició espanyola. El palafollenc ja mira cap al futur amb ambició de millorar la seva marca i lluitar per la medalla d'or en properes cites. I el temps sembla que dona una petita treva divendres amb intervals de núvols alts i mitjans que mig taparan el cel, això sí, però no s'espera cap mena de precipitació. Vents fluixos de component est i també de nord-est, mar arrissada al matí en estat de marejol a la costa a la tarda i temperatures mínimes que han baixat. Baixen, però igualment es mantenen entre els 20 i els 24 graus al Maresme. Benvinguts a l'informatiu d'aquest divendres a Ràdio Palafolls. L'Ajuntament compra polseres intel·ligents que alerten dels cops de calor als treballadors de la brigada. El consistori ha anunciat l'adquisició d'una vintena de polseres intel·ligents que tenen com a missió principal detectar i alertar sobre possibles cops de calor entre el personal que desenvolupa la seva tasca a la via pública, posant el focus especial en els membres de la brigada municipal. Aquests dispositius estan dissenyats per ser lleugers i còmodes, fabricats amb materials respectuosos amb la pell per tal de permetre l'ús continuat en tota la jornada laboral. Aquestes polseres actuen com un sistema d'alerta tàctil personal que mitjançant una potent vibració avisa l'operari que cal que s'aturi immediatament i busqui una ombra i es refresqui perquè s'ha superat el llindar de seguretat. El dispositiu, a més, no necessita dependre de cap aplicació del telèfon mòbil ni tampoc tenir cap connexió al telèfon. Aquesta iniciativa s'emmarca en una tendència creixent de protecció laboral davant del canvi climàtic. En aquest sentit, la polsera es considera un equip de protecció individual, un EPI, modern i, a més, necessari per tal de fer front a uns estius cada vegada que són més sufocants. L'Ajuntament ja ha fet altres accions per evitar els efectes dels treballadors públics que fan feines a l'exterior amb temperatures que, per exemple, aquesta setmana ja s'han enfilat per sobre els 36 graus al migdia. Per minimitzar els riscos de l'exposició directa al sol, s'ha dotat a la Brigada Municipal de carpes portàtils. També s'ha establert la possibilitat de modificar els horaris de treball per evitar les hores de calor més intensa. Així mateix, també els operaris disposen de gorres, crema solar i productes antimosquits, a més de rebre consells bàsics sobre la salut, específicament per als perfils que estan ara com ara més exposats al sol i a la calor. I ja està tot a punt al Teatre de Palafolls per la gran final del novè concurs Mosca. Demà se celebra la novena edició del concurs de música jove del nostre municipi. Aquest certamen, que ja està plenament consolidat com a referent cultural, arriba enguany amb una vitalitat renovada després d'assolir una xifra rècord d'inscripcions. 35 grups es van apuntar, al doble que en l'edició anterior. D'aquests 35, 6 són els grups finalistes que demà actuaran al teatre amb una vetllada que començarà a partir de les 8 del vespre. Durant la nit, les 6 formacions finalistes es disputaran els dos premis oficials. Els grups són Juny del 99, Jader, Renaud, Nau, Indivio i La Mosca Band. Es tracta tots de projectes integrats per joves que majoritàriament aposten pel català i que ofereixen directes molt potents sobre l'escenari. Albert Muñoz és tècnic de joventut de l'Ajuntament de Palafolls.
1: Tenim la novena edició del concurs Mosca, que aquest any la realitzarem al Teatre de Palafolls. L'obertura de portes serà a les 8 de la tarda i bé, doncs, tot seguit començaran a pujar a l'escenari els 6 grups guanyadors: Indubio, Renaud, Nau, Juny del 99, Jader i La Mosca Band, i per últim doncs hi haurà un tancament de fi de concurs que hem convidat en DJ Sendo. Durant tot l'esdeveniment hi haurà els Diables, que gestionaran una barra per tal doncs d'amenitzar l'esdeveniment.
0: Els grups competiran per dos reconeixements: un és el premi del jurat i l'altre és el premi del públic. Per això els assistents podran participar directament en l'elecció del seu grup favorit mitjançant una urna de votació que estarà present al recinte. Els guanyadors, els dos, s'emportaran un premi de 450 euros i, com a gran al·licient, l'oportunitat de ser els taloners a l'Alterfesta durant la festa major del mes de setembre a Palafolls.
1: Hi haurà una urna posada, com sempre, per tal que el públic assistent pugui votar el grup que més li hagi agradat, i d'aquests farem un recompte de vots i llavors en sortirà un dels guanyadors. Recordar que l'altre guanyador doncs serà un jurat doncs que votarà doncs les diferents formacions, i d'aquí doncs obtindrem els dos finalistes, que són els dos guanyadors que vindran a tocar per les barraques de l'Alterfesta del setembre.
0: Els grups competiran per aquests dos reconeixements, a més, amb una nit que serà molt festiva, perquè els Diables Folls són els que gestionaran el servei de barra durant tot l'esdeveniment. Un cop finalitzades les actuacions i també el recompte de vot del públic, la festa continuarà amb una sessió de mashups de música catalana i èxits internacionals a càrrec de DJ Sendo, encarregat de tancar aquesta novena edició del concurs Mosca. El concurs per adjudicar el servei de jardineria de Palafolls ha quedat desert. L'Ajuntament haurà de tornar a licitar el contracte de servei de jardineria després que el procediment engegat fa tot just unes setmanes hagi quedat desert. L'única empresa que s'hi havia presentat, que és l'actual adjudicatària, la Fundació del Molí, ha estat exclosa perquè la seva proposta no complia diversos requisits tècnics obligatoris establerts en el plec de la licitació. El contracte aprovat pel ple el passat mes d'abril tenia un pressupost de prop de 462.000 euros i ben clos, i havia de servir per adjudicar el manteniment dels espais verds i l'arbrat viari del nostre poble. La convocatòria es va publicar tant al perfil del contractant com també al Diari Oficial de la Unió Europea, però només s'hi va presentar una única oferta. Després d'analitzar la documentació, els tècnics municipals van concloure que la proposta presentada no incluïa dos requisits considerats imprescindibles: d'una banda, el programa de control de la junalosi, i també la incorporació d'un tècnic arboricultor i també d'un enginyer tècnic especialista en gestió integrada de plagues, tal com exigeix el plec de prescripcions tècniques. Davant d'aquesta manca de paràmetres obligatoris, la mesa de contractació va acordar excloure la Fundació del Molí del procediment i, per tant, proposar que la licitació es quedés deserta. Ara el consistori haurà de decidir si impulsa una nova licitació abans de 9 mesos. Aquest és el marge que té per poder trobar una empresa i continuar amb el servei. El lluitador de Palafolls, Raül Porras, es penja la medalla de bronze al Mundial de Muay Thai a Bangkok. Raül Porras, representant del club Muay Thai del nostre municipi, ha tancat una actuació brillant a l'Amazing Muay Thai World Festival d'aquest 2026, celebrat recentment a Bangkok, a Tailàndia. El palafollenc ha aconseguit pujar al podi en la seva primera experiència en una competició d'àmbit internacional, emportant-se una merescuda medalla de bronze en un dels escenaris més icònics d'aquest esport, a Tailàndia mateix. El festival ha tingut lloc a finals del mes de juny, entre el 25 i el 29, en l'arena, que és el pavelló de l'arena de la capital tailandesa. Per arribar al graó més alt del podi, Porras havia de superar un quadre de 4 combats. El lluitador local va començar amb molta força la competició, imposant-se en el seu primer enfrontament contra el representant de Xina, Moncau, al segon assalt. En la segona ronda es va veure amb les cares amb un lluitador de Mongòlia, a qui va vèncer pels punts. Ho explica el mateix lluitador palafollenc.
2: La verdad que estoy muy contento, nunca había hecho una competición así a nivel internacional y me sentí súper cómodo tanto con la gente y con todo, y dentro de lo que cabe no nos llevamos el oro, nos llevamos el bronce, pero hicimos un buen trabajo. Para llevarnos el oro tenía que ganar las 4 peleas y gané las 2 primeras, una contra China que gané por KO en el segundo asalto, y otra contra Mongolia, que gané los puntos, pero fue una muy buena guerra. Y disfrutamos mucho y me la llevé bastante bien la pelea.
0: La ranxa de victòries, però, es va aturar a les semifinals, on Porras es va enfrontar un rival, o el rival del Canadà. Tot i l'esforç del palafollenc, el lluitador canadenc es va acabar emportant la victòria als punts. Segons Porras, el representant canadenc va saber administrar molt millor tot el combat.
2: Y luego la tercera fue contra Canadá, pero también era un chico asiático, y el chico era zurdo, era más alto, y bueno, fue muy inteligente, hizo su trabajo y a los puntos pues se me escapó la pelea. Pero bueno, hicimos un buen trabajo y yo creo que si fuese espabilado un poquito antes me la podría haber llevado. Y bueno, el chico que me ganó en la semifinal, que fue el chico este de Canadá, pues és el que s'ha ido al oro, però bueno, no hi ha ninguna excusa.
0: Malgrat no haver pogut comptar amb la presència física del seu entrenador, en Miguel Ángel, ni tampoc de la seva cosina Aitana, per culpa d'uns problemes d'última hora, Porras s'ha mostrat molt satisfet i agraït pel suport rebut des de Palafolls i també per part de la resta de l'expedició palafollenc, en aquest cas la posició, tornem-hi, la resta de l'expedició espanyola. El lluitador ha definit l'experiència com a molt bona i ha exposat el seu honor per tal de representar Espanya en aquesta competició, assegurant que ja té posat de la vista en un futur amb l'objectiu de tornar a buscar l'or en properes cites com aquesta. Tres detinguts per una sèrie d'estrabades violentes a gent gran al Maresme i la Selva. Els Mossos han detingut a tres joves d'entre 18 i 20 anys com a presumptes autors de diversos robatoris violents a persones d'edat avançada entre la zona de l'Alt Maresme i la Selva Marítima. Els arrestats estan acusats de tres robatoris amb violència, un delicte de lesions i pertinença a grup criminal, i tot i que posteriorment també se'ls ha atribuït un quart assalt. La investigació va començar després de detectar diversos robatoris amb un mateix modus operandi. Dos dels joves es desplaçaven en patinet, seleccionaven les víctimes grans i els arrencaven cadenes o penjolls d'or, mentre un tercer els esperava en un vehicle per tal de poder facilitar la fugida. L'operatiu es va accelerar arran d'un intent d'estrabada a una dona gran a Pineda. Gràcies als testimonis i també al seguiment policial, els Mossos van localitzar el vehicle del grup i el van trobar, on van trobar joies d'or amagades, també un patinet i roba que els relaciona amb altres robatoris entre les zones de Blanes i de Lloret. En un dels assalts, una de les víctimes va caure a terra i va patir una fractura greu, pel fet dels quals també se'ls atribueix un delicte de lesions. Els tres detinguts van passar dijous a disposició judicial i aquell mateix dia dos d'ells ja van tornar a ser detinguts després de relacionar-los de nou amb una altra estrabada comesa a finals del mes de juny a Sant Pol de Mar. La investigació continua oberta i, de fet, no es descarten noves víctimes. És moment d'obrir la nostra hemeroteca, saber de què parlàvem tot el dia com avui, un 10 de juliol. Anys enrere comencem posant la mirada a fa 12 mesos. Llavors, Esquerra Republicana celebrava un acte al Fòrum Palatiolo per fer balanç dels dos primers anys de mandat. Els 6 regidors del govern municipal exposaven les actuacions impulsades fins aleshores en una trobada oberta a la ciutadania. Ara fa ja 5 anys, el 2021, en plena encara cinquena onada de la Covid-19, l'Ajuntament feia una crida a la prudència davant l'augment sobtat dels contagis. El consistori demanava extremar les precaucions, especialment entre els col·lectius que encara no havien completat tota la pauta de vacunació. I ja fa 10 anys, el 2016, tal dia com avui, un 10 de juliol, us explicaven els informatius d'aquesta casa a aquesta mateixa hora que el consistori palafollenc anunciava la instal·lació d'un semàfor amb radar a Sant Genís per reduir la velocitat dels vehicles que baixaven de Ciutat Jardí. La mesura arribava després de constatar que prop de la meitat dels conductors superaven el límit de 30 km per hora justament en aquest tram. Doncs així acabem el repàs de les informacions de la nostra hemeroteca, de què parlàvem del dia com avui, un 10 de juliol, anys enrere, els informatius de Ràdio Palafolls.

0: Avui a Palafolls la temperatura mínima registrada a l'Observatori Meteorològic ha estat de 20,5 graus, Déu-n'hi-do també, però la màxima ha estat molt inferior a la que teníem els altres dies. Tot i això, la calor es nota igual perquè estàvem a 31 graus, lluny dels 36 de fa un parell de dies, però vaja, 31 graus també es noten. Previsió meteorològica a aquesta hora, de cara al que resta de divendres i del cap de setmana. Quim Serra, bon dia.
1: Hola, què tal? Bon dia. Donem per finalitzat ja aquest episodi de calor, que ahir encara ens portava màximes de més de 35 graus a Mataró i de 36 a Vilassar de Mar. I avui, aquesta passada nit, ja han baixat les mínimes de forma clara en alguns sectors de 3 a 4 graus menys en relació a les d'ahir. També és veritat que venim de molt amunt i, per tant, encara que parlem de 4 graus de diferència, seguim parlant d'ambient càlid, però ja amb temperatures plenament normalitzades. De fet, avui, les màximes a la costa del Maresme arribaran als 29-30 graus, cap a l'interior de la comarca 31-32, per tant, temperatures molt pròpies del mes de juliol, amb vent que es va reforçant, aquest vent de components est-nord-est, que ja fa dies que anem anunciant i que serà el responsable d'aquesta humitat més alta i, per tant, que baixin les temperatures. També el responsable d'alguns núvols que apareixeran aquesta tarda, núvols poc importants i que no esperem que deixin precipitació. De fet, ja aquest migdia doncs sembla que la nuvolositat aniria en augment. De cara a demà s'espera que la nuvolositat sigui entre variable amb estones d'abundant. D'entrada no esperem precipitació, però no descartem alguna goteta puntual cap a la serrada litoral amb unes temperatures que demà encara baixaran una miqueta més.
0: Doncs mira, que hi ha una mica de suport aquest dissabte de les temperatures. Gràcies, Quim, que vagi bé. Tornem a parlar dilluns i ens explica si es manté aquesta previsió que deies de tornar a les altes temperatures.

0: Doncs ja no ens queda més temps, tan sols l'últim minut per repassar quines han estat les informacions que avui us hem explicat a l'informatiu de Ràdio Palafolls, començant per aquesta adquisició per part de l'Ajuntament d'una vintena de polseres intel·ligents que estan destinades als treballadors de la brigada municipal que realitzen tasques especialment a la via pública. Aquests dispositius emeten una potent vibració per alertar els operaris quan superen el llindar de seguretat tèrmica, indicant-los que s'han d'aturar i refrescar-se immediatament. La mesura s'emmarca en una estratègia de protecció laboral davant l'augment de les temperatures extremes que aquesta mateixa setmana han deixat màximes per sobre els 36 graus a Palafolls. A més de les polseres, la brigada també disposa de carpes portàtils, crema solar i horaris adaptats per tal de minimitzar els riscos del sol. El Teatre de Palafolls ja ho té tot a punt per celebrar demà la gran final de la novena edició del concurs Mosca, un certamen de música jove plenament ja consolidat. Enguany la participació ha estat històrica, amb 35 grups inscrits, dels quals les 6 formacions finalistes es disputaran els premis oficials sobre l'escenari. Els assistents podran votar el seu grup preferit en una ballada que inclourà servei de barra a càrrec dels Diables i una sessió final de DJ amb DJ Sendo. Els guanyadors, els que trien el públic i el jurat, s'emportaran un premi en metàl·lic i l'oportunitat única d'actuar com a taloners durant la propera Festa Major. La licitació per adjudicar el servei de manteniment de jardineria i l'arbrat viari aquí a Palafolls ha estat declarada oficialment deserta pel consistori. L'única empresa aspirant, l'actual adjudicatària, que és la Fundació del Molí, ha estat exclosa perquè la seva proposta tècnica no complia els requisits demanats a la licitació. La manca d'aquestes condicions exigides en el plec de condicions ha obligat a aturar el procés i ara l'administració haurà de tornar a licitar el contracte, que té un valor previst de 462.000 euros. També ens hem fet ressò dels èxits esportius del lluitador de Muay Thai, en Raúl Porres, que va aconseguir medalla de bronze en un mundial celebrat a Bangkok, a la capital de Tailàndia, i també la detenció de 3 joves acusats de fer estrebades a la gent gran entre la zona de l'Alt Maresme i la selva marítima. Totes aquestes informacions les trobeu ja recollides al nostre portal web a radiopalafolls.cat, també a les nostres xarxes socials, que com sempre us convidem a visitar. Ho deixem aquí i tornem dilluns puntuals a la mateixa hora, que acabeu de passar. Bon divendres i molt bon cap de setmana.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Vols saber el que passa a Palafolls d'una manera àgil, ràpida, immediata i veraç?
1: Apunta't al canal de WhatsApp de Ràdio Palafolls.
0: Clica a l'enllaç que trobaràs a radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a l'apartat de canals de l'APP.
1: Sigues el primer a saber què passa al municipi.
0: Un servei dels serveis informatius de Ràdio Palafolls.
2: 608-74-0404. Anota el telèfon de la policia local de Palafolls. 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. Per a qualsevol incidència o emergència, 608-74-0404. Per notificar moviments sospitosos, per fer denúncies o per sol·licitar la presència policial, 608-74-0404 o el 112.
3: No deixis que la crisi entri al teu negoci. Si no et coneixen, com vols augmentar els teus ingressos?
4: Promociona't intel·ligentment. Ràdio Palafolls t'ho posa fàcil i bé de preu.
5: Informa't al 93 761 4701 o a radiopalafolls.cat.
4: 5.000 oients esperen conèixer't. A què esperes tu?
5: Ràdio Palafolls, la publicitat intel·ligent.

0: Tot a punt, al Teatre de Palafolls per la gran final del 9è concurs Mosca. Demà se celebra la 9a edició del concurs de música jove Mosca a Palafolls. Aquest certamen, que s'ha consolidat com un referent cultural, arriba enguany amb una vitalitat renovada després d'assolir una xifra rècord d'inscripcions, 35 grups, el doble que l'edició anterior. D'aquests 35 grups, 6 són els finalistes que demà actuaran al teatre en una vetllada que començarà amb l'obertura de portes a les 8 del vespre. Durant tota la nit, les 6 formacions finalistes es disputaran els premis oficials. Són Juny del 99, Hader, Run Up, Now, Indubio i La Mosca Band. Es tracta de projectes integrats per joves que majoritàriament aposten pel català i que ofereixen directes potents sobre l'escenari. Albert Muñoz és tècnic de joventut de l'Ajuntament de Palafolls.
1: Tenim la 9a edició del concurs Mosca, que aquest any la realitzarem al Teatre de Palafolls. L'obertura de portes serà a les 8 de la tarda i bé, doncs, tot seguit començaran a pujar a l'escenari els 6 grups guanyadors: Indubio, Renault, Nau, Juny del 99, Jader i La Mosca Band. I per últim, doncs, hi haurà un tancament de fi de concurs que hem convidat en DJ Sendo. Durant tot l'esdeveniment hi haurà els Diables, que gestionaran una barra per tal, doncs, d'amenitzar l'esdeveniment.
0: Els grups competiran per dos reconeixements: el premi del jurat i el premi del públic. Els assistents podran participar directament en una votació per escollir el seu grup favorit mitjançant una urna present en el recinte. Els guanyadors s'emporten un premi de 450 euros i, com a gran al·licient, també l'oportunitat de ser taloners a l'Altel Festa durant la Festa Major de setembre. Per fer més amena la nit, els Diables Folls organitzen el servei de barra i, a més, un cop finalitzades les actuacions i el recompte de vots, la festa continuarà amb la sessió de mashups de música catalana i èxits internacionals gràcies al DJ Sendo, encarregat de tancar aquesta 9a edició del Mosca.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Èxit un rere l'altre.
1: Un rere l'altre a Ràdio Palafolls.
2: You can't take my youth away. Soul of mine will never pay. As long as I wake up today.
0: Senzillament som així i ens agrada. Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
1: 107.7 FM.

0: L'Ajuntament compra de polseres, una vintena de polseres intel·ligents que alerten dels cops de calor per als treballadors de la brigada. El consistori ha anunciat l'adquisició d'aquesta vintena de polseres, que són intel·ligents i que tenen com a missió principal detectar i alertar sobre possibles cops de calor entre el personal que desenvolupa la seva tasca a la via pública, posant un focus especial en els membres de la brigada municipal. Aquests dispositius estan dissenyats per ser lleugers i còmodes, fabricats amb materials respectuosos amb la pell, per tal de permetre un ús continuat durant tota la jornada laboral. Aquestes polseres actuen com un sistema d'alerta tàctil personal que, mitjançant una potent vibració, avisa l'operari quan cal que s'aturi immediatament, busqui un ombra i es refresqui perquè s'ha superat els llindars de seguretat. El dispositiu no necessita dependre de cap aplicació mòbil ni tampoc de connexió al telèfon. Aquesta iniciativa s'emmarca en una tendència creixent de protecció laboral davant del canvi climàtic. En aquest sentit, la polsera es considera una espècie d'equip de protecció individual, un EPI modern i necessari per fer front a uns estius que cada vegada són més sufocants. L'Ajuntament ja ha fet altres accions per evitar els efectes dels treballadors públics que fan feines a l'exterior amb temperatures que, per exemple, aquesta setmana han superat aquí a Palafolls els 36 graus al migdia. Per tal de minimitzar els riscos de l'exposició directa al sol, s'ha dotat també a la brigada de carpes portàtils, s'ha establert la possibilitat de modificar els horaris de treball per evitar les hores de calor més intensa, així com també els operaris disposen de gorres, crema solar i productes antimosquits, a més de rebre consells de salut específics per als perfils més exposats, amb l'objectiu compartit de protegir les persones que se consideren el recurs més valuós de l'administració local. Personal que també treballa a l'exterior en jornades de sol són els professionals de la jardineria del Servei de Jardineria de Palafolls, i el concurs per adjudicar el nou contracte ha quedat desert. L'Ajuntament haurà de tornar a licitar el contracte del Servei de Jardineria després que el procediment engegat fa unes setmanes hagi quedat desert. L'única empresa que s'havia presentat, que és l'actual adjudicatària, la Fundació del Molí, ha estat exclosa perquè la seva proposta no complia diversos dels requisits tècnics obligatoris establerts en els plecs de la licitació. El contracte, aprovat pel ple municipal al mes de abril, tenia un pressupost de 462.000 euros i va inclòs i havia de servir per adjudicar el manteniment dels espais verds i l'arbrat viari del municipi. La convocatòria es va publicar al perfil del contractant, també el Diari Oficial de la Unió Europea, però només s'hi ha presentat una única oferta. Després d'analitzar la documentació, els tècnics municipals van concloure que la proposta presentada no incluïa dos dels requisits considerats imprescindibles. Davant d'aquesta manca de paràmetres obligatoris, la mesa de contractació va acordar excloure la Fundació del Molí d'aquest procediment i, per tant, proposar que la licitació es declari com a deserta.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

L'Ajuntament de Palafolls ha adquirit una vintena de polseres intel·ligents destinades als treballadors de la brigada municipal que realitzen tasques a la via pública. Aquests dispositius emeten una potent vibració per alertar els usuaris quan superen els llindars de seguretat tèrmica, indicant-los que s'han d'aturar i que s'han de refrescar immediatament. La mesura s'emmarca en una estratègia de protecció laboral davant l'augment de les temperatures extremes, que aquesta mateixa setmana han superat els 36 graus aquí a Palafolls. A més de les polseres, la brigada municipal també disposa de carpes portàtils, crema solar i horaris adaptats per tal de minimitzar els riscos de l'exposició al sol i a la calor. És divendres, és 10 de juliol.

0: Avui també us explicarem que el Teatre de Palafolls ja ho té tot a punt per celebrar demà la gran final de la novena edició del concurs Mosca, un certamen de música jove plenament ja consolidat a la nostra vila. Enguany la participació ha estat històrica, amb 35 grups inscrits, dels quals les 6 formacions finalistes es disputaran els premis oficials sobre l'escenari demà dissabte. Els assistents podran votar el seu grup preferit amb una ballada que inclourà també servei de barra a càrrec dels Diables i una sessió final amb DJ Sendo. Els guanyadors s'emportaran un premi en metàl·lic de 450 euros i, a més, l'oportunitat única d'actuar com a taloners durant la propera Festa Major de setembre. I la licitació per adjudicar el servei de manteniment de jardineria i arbrat viari a Palafolls ha estat declarada oficialment deserta pel consistori local. L'única empresa aspirant, que era la Fundació del Molí, que és l'actual, de fet, adjudicatària, ha estat exclosa perquè la seva proposta tècnica no complia els requisits demanats a la licitació. La manca de les condicions exigides en el plec de condicions ha obligat a aturar el procés. Ara l'administració haurà de tornar a licitar el contracte, a buscar empresa amb aquest contracte que té un valor aproximat de 462.000 euros. I en esports, avui felicitem el lluitador local Raül Porres, que ha aconseguit una fita històrica en penjar-se la medalla de bronze al Mundial de Muay Thai celebrat recentment a Bangkok. En la seva primera competició internacional, el representant local va superar rivals de la Xina i de Mongòlia abans de caure derrotat per punts a la ronda de semifinals. Porres s'ha mostrat molt satisfet pel resultat obtingut en els escenaris tan prestigiosos i ha agraït el suport rebut per part de tota l'expedició espanyola. El palafollenc ja mira cap al futur amb ambició de millorar la seva marca i lluitar per la medalla d'or en properes cites. I el temps sembla que dona una petita treva divendres amb intervals de núvols alts i mitjans que mig taparan el cel, això sí, però no s'espera cap mena de precipitació. Vents fluixos de component est i també de nord-est, mar arrissada al matí en estat de marejol a la costa a la tarda i temperatures mínimes que han baixat. Baixen, però igualment es mantenen entre els 20 i els 24 graus al Maresme. Benvinguts a l'informatiu d'aquest divendres de Ràdio Palafolls. L'Ajuntament compra polseres intel·ligents que alerten dels cops de calor als treballadors de la brigada. El consistori ha anunciat l'adquisició d'una vintena de polseres intel·ligents que tenen com a missió principal detectar i alertar sobre possibles cops de calor entre el personal que desenvolupa la seva tasca a la via pública, posant el focus especial en els membres de la brigada municipal. Aquests dispositius estan dissenyats per ser lleugers i còmodes, fabricats amb materials respectuosos amb la pell per tal de permetre l'ús continuat en tota la jornada laboral. Aquestes polseres actuen com un sistema d'alerta tàctil personal que mitjançant una potent vibració avisa l'operari que cal que s'aturi immediatament i busqui una ombra i es refresqui perquè s'ha superat el llindar de seguretat. El dispositiu, a més, no necessita dependre de cap aplicació del telèfon mòbil ni tampoc tenir cap connexió al telèfon. Aquesta iniciativa s'emmarca en una tendència creixent de protecció laboral davant del canvi climàtic. En aquest sentit, la polsera es considera un equip de protecció individual, un EPI, modern i, a més, necessari per tal de fer front a uns estius cada vegada que són més sufocants. L'Ajuntament ja ha fet altres accions per evitar els efectes dels treballadors públics que fan feines a l'exterior amb temperatures que, per exemple, aquesta setmana ja s'han enfilat per sobre els 36 graus al migdia. Per minimitzar els riscos de l'exposició directa al sol, s'ha dotat a la Brigada Municipal de carpes portàtils. També s'ha establert la possibilitat de modificar els horaris de treball per evitar les hores de calor més intensa. Així mateix, també els operaris disposen de gorres, crema solar i productes antimosquits, a més de rebre consells bàsics sobre la salut, específicament per als perfils que estan ara com ara més exposats al sol i a la calor. I ja està tot a punt al Teatre de Palafolls per la gran final del novè concurs Mosca. Demà se celebra la novena edició del concurs de música jove del nostre municipi. Aquest certamen, que ja està plenament consolidat com a referent cultural, arriba enguany amb una vitalitat renovada després d'assolir una xifra rècord d'inscripcions. 35 grups es van apuntar, al doble que en l'edició anterior. D'aquests 35, 6 són els grups finalistes que demà actuaran al teatre amb una vetllada que començarà a partir de les 8 del vespre. Durant la nit, les 6 formacions finalistes persones es disputaran els dos premis oficials. Els grups són Juny del 99, Jader, Renaud, Nau, Indivio i La Mosca Band. Es tracta tots de projectes integrats per joves que majoritàriament aposten pel català i que ofereixen directes molt potents sobre l'escenari. Albert Muñoz és tècnic de joventut de l'Ajuntament de Palafolls.
1: Tenim la novena edició del concurs Mosca, que aquest any la realitzarem al Teatre de Palafolls. L'obertura de portes serà a les 8 de la tarda i bé, doncs, tot seguit començaran a pujar a l'escenari els 6 grups guanyadors: Indubio, Renaud, Nau, Juny del 99, Jader i La Mosca Band, i per últim doncs hi haurà un tancament de fi de concurs que hem convidat en DJ Sendo. Durant tot l'esdeveniment hi haurà els Diables, que gestionaran una barra per tal doncs d'amenitzar l'esdeveniment.
0: Els grups competiran per dos reconeixements: un és el premi del jurat i l'altre és el premi del públic. Per això els assistents podran participar directament a l'elecció del seu grup favorit mitjançant una urna de votació que estarà present al recinte. Els guanyadors, els dos, s'emportaran un premi de 450 euros i, com a gran al·licient, l'oportunitat de ser els taloners a l'Alterfesta durant la festa major del mes de setembre a Palafolls.
1: Hi haurà una urna posada, com sempre, per tal que el públic assistent pugui votar el grup que més li hagi agradat, i d'aquests farem un recompte de vots i llavors en sortirà un dels guanyadors. Recordar que l'altre guanyador doncs serà un jurat doncs que votarà doncs les diferents formacions, i d'aquí doncs obtindrem els dos finalistes, que són els dos guanyadors que vindran a tocar per les barraques de l'Alterfesta del setembre.
0: Els grups competiran per aquests dos reconeixements, a més, amb una nit que serà molt festiva, perquè els Diables Falsones, que gestionaran el servei de barra durant tot l'esdeveniment. Un cop finalitzades les actuacions i també el recompte de vot del públic, la festa continuarà amb una sessió de mashups de música catalana i èxits internacionals a càrrec de DJ Sendo, encarregat de tancar aquesta novena edició del concurs Mosca. El concurs per adjudicar el servei de jardineria de Palafolls ha quedat desert. L'Ajuntament haurà de tornar a licitar el contracte de servei de jardineria després que el procediment engegat fa tot just unes setmanes hagi quedat desert. L'única empresa que s'hi havia presentat, que és l'actual adjudicatària, la Fundació del Molí, ha estat exclosa perquè la seva proposta no complia diversos requisits tècnics obligatoris establerts en el plec de la licitació. El contracte aprovat pel ple el passat mes d'abril tenia un pressupost de prop de 462.000 euros i ben clos, i havia de servir per adjudicar el manteniment dels espais verds i l'arbrat viari del nostre poble. La convocatòria es va publicar tant al perfil del contractant com també al Diari Oficial de la Unió Europea, però només s'hi va presentar una única oferta. Després d'analitzar la documentació, els tècnics municipals van concloure que la proposta presentada no incluïa dos requisits considerats imprescindibles: d'una banda, el programa de control de la junalosi, i també la incorporació d'un tècnic arboricultor i també d'un enginyer tècnic especialista en gestió integrada de plagues, tal com exigeix el plec de prescripcions tècniques. Davant d'aquesta manca de paràmetres obligatoris, la mesa de contractació va acordar excloure la Fundació del Molí del procediment i, per tant, proposar que la licitació es quedés deserta. Ara el consistori haurà de decidir si impulsa una nova licitació abans de 9 mesos. Aquest és el marge que té per poder trobar una empresa i continuar amb el servei. El lluitador de Palafolls, Raül Porras, es penja la medalla de bronze al Mundial de Muay Thai a Bangkok. Raül Porras, representant del club Muay Thai del nostre municipi, ha tancat una actuació brillant a l'Amazing Muay Thai World Festival d'aquest 2026, celebrat recentment a Bangkok, a Tailàndia. El palafollenc ha aconseguit pujar al podi en la seva primera experiència en una competició d'àmbit internacional, emportant-se una merescuda medalla de bronze en un dels escenaris més icònics d'aquest esport, a Tailàndia mateix. El festival ha tingut lloc a finals del mes de juny, entre el 25 i el 29, en l'arena, que és el pavelló de l'arena de la capital tailandesa. Per arribar al graó més alt del podi, Porras havia de superar un quadre de 4 combats. El lluitador local va començar amb molta força la competició, imposant-se en el seu primer enfrontament contra el representant de Xina amb un cau al segon assalt. En la segona ronda es va veure amb les cares amb un lluitador de Mongòlia, a qui va vèncer pels punts. Ho explica el mateix lluitador palafollenc.
2: La verdad que estoy muy contento, nunca había hecho una competición así a nivel internacional y me sentí súper cómodo, tanto con la gente y con todo. Y dentro de lo que cabe, no nos llevamos el oro, nos llevamos el bronce, pero hicimos un buen trabajo. Para llevarnos el oro tenía que ganar las 4 peleas. Y gané las 2 primeras, una contra China, que gané por KO en el segundo asalto, y otra contra Mongolia, que gané los puntos, pero fue una muy buena guerra. y disfrutemos mucho, y me la llevé bastante bien la pelea.
0: La ranxa de victòries, però, es va aturar a les semifinals, on Porras es va enfrontar un rival, o el rival del Canadà. Tot i l'esforç del palafollenc, el lluitador canadenc es va acabar emportant la victòria als punts. Segons Porras, el representant canadenc va saber administrar molt millor tot el combat.
2: Y luego la tercera fue contra Canadá, pero también era un chico asiático, y el chico era zurdo, era más alto, y bueno, fue muy inteligente, hizo su trabajo y a los puntos pues se me escapó la pelea. Pero bueno, hicimos un buen trabajo y yo creo que si fuese espabilado un poquito antes me la podría haber llevado. Y bueno, el chico que me ganó en la semifinal, que fue el chico este de Canadá, pues és el que s'ha llevat l'oro, però bueno, no tinc una excusa.
0: Malgrat no haver pogut comptar amb la presència física del seu entrenador, en Miguel Ángel, ni tampoc de la seva cosina Aitana, per culpa d'uns problemes d'última hora, Porras s'ha mostrat molt satisfet i agraït pel suport rebut des de Palafolls i també per part de la resta de l'expedició palafollenc, en aquest cas la resta de l'expedició espanyola. El lluitador ha definit l'experiència com a molt bona i ha exposat el seu honor per tal de representar Espanya en aquesta competició, assegurant que ja té posada la vista en un futur amb l'objectiu de tornar a buscar l'or amb properes cites com aquesta. 3 detinguts per una sèrie d'estrabades violentes a gent gran al Maresme i la Selva. Els Mossos han detingut a 3 joves d'entre 18 i 20 anys com a presumptes autors de diversos robatoris violents a persones d'edat avançada entre la zona de l'Alt Maresme i la Selva Marítima. Els arrestats estan acusats de 3 robatoris amb violència, un delicte de lesions i pertinença a grup criminal, i tot i que posteriorment també se'ls ha atribuït un quart assalt. La investigació va començar després de detectar diversos robatoris amb un mateix modus operandi. 2 dels joves es desplaçaven en patinet, seleccionaven les víctimes grans i els arrencaven cadenes o penjolls d'or, mentre un tercer els esperava en un vehicle per tal de poder facilitar la fugida. L'operatiu es va accelerar arran d'un intent d'estrabada a una dona gran a Pineda. Gràcies als testimonis i també al seguiment policial, els Mossos van localitzar el vehicle del grup i el van trobar, on van trobar joies d'or amagades, també un patinet i roba que els relaciona amb altres robatoris entre les zones de Blanes i de Lloret. En un dels assalts, una de les víctimes va caure a terra i va patir una fractura greu, pel fet dels quals també se'ls atribueix un delicte de lesions. Els 3 detinguts van passar dijous a disposició judicial i aquell mateix dia 2 d'ells ja van tornar a ser detinguts després de relacionar-los de nou amb una altra estrabada comesa a finals del mes de juny a Sant Pol de Mar. La investigació continua oberta i, de fet, no es descarten noves víctimes. És moment d'obrir la nostra hemeroteca, saber de què parlàvem tot el dia com avui, un 10 de juliol, anys enrere, comencem posant la mirada a fa 12 mesos. Llavors, Esquerra Republicana celebrava un acte al Fòrum Palatiolo per fer balanç dels 2 primers anys de mandat. Els 6 regidors del govern municipal exposaven les actuacions impulsades fins aleshores en una trobada oberta a la ciutadania. Ara fa ja 5 anys, el 2021, en plena encara cinquena onada de la Covid-19, l'Ajuntament feia una crida a la prudència davant l'augment sobtat dels contagis. El consistori demanava extremar les precaucions, especialment entre els col·lectius que encara no havien completat tota la pauta de vacunació. I ja fa 10 anys, el 2016, tal dia com avui, un 10 de juliol, us explicaven els informatius d'aquesta casa, aquesta mateixa hora, que el consistori palafollenc anunciava la instal·lació d'un semàfor amb radar a Sant Genís per reduir la velocitat dels vehicles que baixaven de Ciutat Jardí. La mesura arribava després de constatar que prop de la meitat dels conductors superaven el límit de 30 km per hora justament en aquest tram. Doncs així acabem el repàs de les informacions de la nostra hemeroteca, de què parlàvem del dia com avui, un 10 de juliol, anys enrere, els informatius de Ràdio Palafolls.

0: Avui a Palafolls la temperatura mínima registrada a l'Observatori Meteorològic ha estat de 20,5 graus, Déu-n'hi-do també, però la màxima ha estat molt inferior a la que teníem els altres dies. Tot i això, la calor es nota igual perquè estàvem a 31 graus, lluny dels 36 de fa un parell de dies, però vaja, 31 graus també es noten. Previsió meteorològica a aquesta hora, de cara al que resta de divendres i del cap de setmana. Quim Serra, bon dia.
1: Hola, què tal? Bon dia. Donem per finalitzat ja aquest episodi de calor, que ahir encara ens portava màximes de més de 35 graus a Mataró i de 36 a Vilassar de Mar. I avui, aquesta passada nit, ja han baixat les mínimes de forma clara en alguns sectors de 3 a 4 graus menys en relació a les d'ahir. També és veritat que venim de molt amunt i, per tant, encara que parlem de 4 graus de diferència, seguim parlant d'ambient càlid, però ja amb temperatures plenament normalitzades. De fet, avui, les màximes a la costa del Maresme arribaran als 29-30 graus, cap a l'interior de la comarca 31-32, per tant, temperatures molt pròpies del mes de juliol, amb vent que es va reforçant, aquest vent de components est-nord-est, que ja fa dies que anem anunciant i que serà el responsable d'aquesta humitat més alta i, per tant, que baixin les temperatures. També el responsable d'alguns núvols que apareixeran aquesta tarda, núvols poc importants i que no esperem que deixin precipitació. De fet, ja aquest migdia sembla que la nuvolositat aniria en augment. De cara a demà, s'espera que la nuvolositat sigui entre variable amb estones d'abundant. D'entrada, no esperem precipitació, però no descartem alguna goteta puntual cap a la serralada litoral amb unes temperatures que demà encara baixaran una miqueta més.
0: Doncs mira, encara hi ha una mica de suport aquest dissabte a les temperatures. Gràcies, Quim, que vagi bé. Tornem a parlar dilluns i ens explica si es manté aquesta previsió que deies de tornar a les altes temperatures.

0: Doncs ja no ens queda més temps, tan sols l'últim minut per repassar quines han estat les informacions que avui us hem explicat a l'informatiu de Ràdio Palafolls, començant per aquesta adquisició per part de l'Ajuntament d'una vintena de polseres intel·ligents que estan destinades als treballadors de la brigada municipal que realitzen tasques especialment a la via pública. Aquests dispositius emeten una potent vibració per alertar els operaris quan superen el llindar de seguretat tèrmica, indicant-los que s'han d'aturar i refrescar-se immediatament. La mesura s'emmarca en una estratègia de protecció laboral davant l'augment de les temperatures extremes que aquesta mateixa setmana han deixat màximes per sobre els 36 graus a Palafolls. A més de les polseres, la brigada també disposa de carpes portàtils, crema solar i horaris adaptats per tal de minimitzar els riscos del sol. El Teatre de Palafolls ja ho té tot a punt per celebrar demà la gran final de la novena edició del concurs Mosca, un certamen de música jove plenament ja consolidat. Enguany la participació ha estat històrica, amb 35 grups inscrits, dels quals les 6 formacions finalistes es disputaran els premis oficials sobre l'escenari. Els assistents podran votar el seu grup preferit en una ballada que inclourà servei de barra a càrrec dels Diables i una sessió final de DJ amb DJ Sendo. Els guanyadors, els que triïn el públic i el jurat, s'emportaran un premi en metàl·lic i l'oportunitat única d'actuar com a taloners durant la propera Festa Major. La licitació per adjudicar el servei de manteniment de jardineria i l'arbrat viari aquí a Palafolls ha estat declarada oficialment deserta pel consistori. L'única empresa aspirant, l'actual adjudicatària, que és la Fundació del Molí, ha estat exclosa perquè la seva proposta tècnica no complia els requisits demanats a la licitació. La manca d'aquestes condicions exigides en el plec de condicions ha obligat a aturar el procés i ara l'administració haurà de tornar a licitar el contracte, que té un valor previst de 462.000 euros. També ens hem fet ressò dels èxits esportius del lluitador de Muay Thai, en Raúl Porres, que va aconseguir medalla de bronze en un mundial celebrat a Bangkok, a la capital de Tailàndia, i també l'atenció de tres joves acusats de fer estrabades a la gent gran entre la zona de l'Alt Maresme i la selva marítima. Totes aquestes informacions les trobeu ja recollides al nostre portal web a radiopalafolls.cat, també les nostres xarxes socials, que com sempre us convidem a visitar. Ho deixem aquí i tornem dilluns puntuals a la mateixa hora, que acabeu de passar bon divendres i molt bon cap de setmana.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Vols saber el que passa a Palafolls d'una manera àgil, ràpida, immediata i veraç?
1: Apunta't al canal de WhatsApp de Ràdio Palafolls.
0: Clica a l'enllaç que trobaràs a radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a l'apartat de canals de l'APP.
1: Sigues el primer a saber què passa al municipi.
0: Un servei dels serveis informatius de Ràdio Palafolls.
2: 608-74-0404. Anota el telèfon de la policia local de Palafolls. 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. Per a qualsevol incidència o emergència, 608-74-0404. Per notificar moviments sospitosos, per fer denúncies o per sol·licitar la presència policial, 608-74-0404 o el 112.
3: No deixis que la crisi entri al teu negoci. Si no et coneixen, com vols augmentar els teus ingressos?
4: Promociona't intel·ligentment. Ràdio Palafolls t'ho posa fàcil i bé de preu.
5: Informa't al 93 761 4701 o a radiopalafolls.cat.
6: 5.000 oients esperen conèixer't. A què esperes tu?
7: Ràdio Palafolls, la publicitat intel·ligent.

0: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
1: This is Taylor Swift and this is my new single, The Fate of Ophelia.
2: The Fate of Ophelia.
3: Ràdio Palafolls.

0: Ràdio Palafolls.
1: You wanna know more, more, more about me.

0: Èxits un rere l'altre.
1: Un rere l'altre a Ràdio Palafolls. You can't take my guilt away. Soul of mine
0: will never pay. As long as I wake up today. Senzillament som així i ens agrada. I love it! Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
1: 107.7 FM.